0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol.
4: Acaba de fer la milla mal.
3: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Bon dia, com esteu des del Teatre de Tarragona?
6: Oh! Oh! Oh! Oh!
5: Xavi Saissó, d'aquí a un mes el Tour passarà per on estem ara.
6: Sí, senyor, sortirà la segona etapa, efectivament, que acabarà a Montjuïc, per tant, queda ja res, queda només un mes perquè Tarragona sigui part important de la millor cursa del món de ciclistes.
5: És una edició històrica, la d'aquest any, perquè Le Grand Départ sortirà, o comença el Tour a Barcelona. De fet, tenim aquí el trofeu del Grand Départ. No sabia que hi havia un trofeu pel dia que comences. Pensava que només n'hi havia pel dia que acabes.
6: No, home, hi ha un, diguem-ne, que així com als Jocs Olímpics, diguem-ne, la bandera, no?, es va entregant a les ciutats que recolliran al cap de 4 anys els Jocs Olímpics, doncs aquí una mica aquest trofeu representa a la ciutat que el Tour la dona a la ciutat que albergarà, ja ho diré, el Grand Départ, i quan acabi el Tour, doncs el Barcelona li entregarà a la següent ciutat aquest trofeu.
5: Mira, Vini, com pesa.
7: Este una copa, eh? Este copa está bien, ¿eh? Está bien. Pero ¿por qué hemos venido aquí?
5: Porque
7: pasa la bicicleta.
5: Claro.
7: Pero es una ciudad que tiene.
5: Tiene muchas
7: que
5: cosas.
7: Que tiene, pero si el equipo... El 14 en la primera RC. No puede ni subir a segunda. Es una mierda. Ha quedado debajo del Teruel. Ya verás tú. ¿Qué más? Pasa la bicicleta. Ya hago yo bicicleta. Cada partido hago bicicleta. Me voy de uno, de dos. Y aquí que no tiene nada. Está en el teatro. Está en un teatro.
5: Bueno, homenaje a Mourinho.
7: Ah, que era un próximo míster.
5: Claro.
7: El próximo míster. Pero a mí no me gusta que ha cagado a la pelota.
5: El Tour comenzará a Barcelona el 5 de juliol. La segunda etapa comenzará a Tarragona. Ara ho repassarem. Uh-huh. Algunes altres vegades ha passat això a la història del Tour, però poques. El 57 va ser la primera vegada, l'any que va néixer el meu pare, el 57. Fixeu-vos si ha plogut des de llavors. El 65, la segona. On un corredor espanyol es va escapar i la gent l'animava pels carrers, per les carreteres.
6: Sí, és una història molt bonica perquè José Pérez Francés, bueno, era, recordem, un corredor que es va escapar abans d'entrar a Espanya, diguem-ne, abans de la frontera, van agafar minuts, i la ràdio va ser molt protagonista en aquell moment perquè anava explicant que José Pérez Francés anava escapat i tal, i la gent... va començar a sortir als carrers dels diferents pobles, veient-lo passar, animant-lo i tal. De fet, si et sembla, podem escoltar el nodo de l'època, del 1965, en aquella victòria èpica, ho explicava així després.
8: En la undécima etapa de la Vuelta a Francia, que entra en España y termina en Barcelona, se registra un gran triunfo español. Pérez Francés pasa la frontera en solitario. Los 109 corredores que han partido con él de El Etern han visto la escapada del santanderino e intentan darle alcance inútilmente. La etapa consta de 240 kilómetros, de los cuales 227 los recorrerá en solitario el fantástico esfuerzo del español, que en algún momento llega a sacar una ventaja de 8 minutos. En el paso por el alto de Puy-Morens, de 1915 metros de altura, y después por la cima de Tosas, se acusa ya una ventaja notabilísima de Pérez Francés, que continúa solo, sin un desmayo, tanto en las escaladas como en los descensos. Detrás del español pedalea el pelotón, que va encabezado también por españoles. Julio Jiménez, Galera y Esteban Martín están colaborando con espíritu deportivo en el...
5: Eren altres temps, altres maneres de comunicar, un exemple de lo important que ha estat el Tour a la història de Catalunya, la història, òbviament, del ciclisme. La tercera ocasió que va passar per Barcelona va ser el 2009, ha sortit també des de Girona, com us ho expliquem, d'aquí a un mes sortirà des de Tarragona, i per això avui el Què t'hi jugues serà especial, per recordar moments històrics amb gent que els ha viscut del Tour de França. 12 i 11. Que t'hi jugues.

0: Dues del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya avui des del Teatre de Tarragona, pendents de les manifestacions que els professors han convocat a diferents punts del país. Evidentment, si hi ha notícia important, l'explicarem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, que centrarem al Tour de França, que comença el 4 de juliol, Le Grand Départ, amb el trofeu que tenim aquí a la taula, al Teatre de Tarragona. Començarà des de Barcelona, la segona etapa ja des de Tarragona, que passarà per tots els punts emblemàtics de la ciutat, el Balcó del Mediterrani, el Monument als Castells, la plaça Imperial Tarraco, el circ i l'amfiteatre, perquè ja sabeu tots que Tarragona és una ciutat amb molta història, història romana. Ens acompanya l'alcalde de la ciutat, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Què tal, com estàs?
1: Molt bones.
0: És molt jove vostè, eh?
1: Bueno, una miqueta més que tu.
0: De fet, em costa tractar-lo de vostè. Puc
1: no
0: parlar-te
1: faci,
0: de tu?
1: No ho facis, sisplau. El Vinicius sí que ho hauria de fer.
2: Tu o gilipolles.
1: Tu el que hauries de fer, Vinicius, primer tot...
3: Pa segunda i té que fer pa arriba, pa nati, quiste.
1: Hauries d'aprendre a jugar a futbol lo primer. Però bueno, tu haces triatlón. Corre, haces la bicicleta i luego nada.
3: ¿Tú qué dices? Yo el mejor jugador de Madrid en el Balón de Oro algún día.
1: Sí,
3: voy a
1: sí.
3: Ser por 15, voy a ser.
1: Claro que sí, campeón.
3: Si es necesario.
0: Bueno, no sé si l'alcalde l'haurem de contractar de tertulià a la taverna dels bojos, que obrirem d'aquí a una estona al que t'hi jugues amb el Cristóbal Chacén, el Tio Faja, el Gonzalo Álvarez...
3: Trae gilipolla aquí.
0: No sé si l'alcalde ets tan valent, perquè clar, al costat tens el gerent de Tarragona Esports, Ramon Cuadrat, que efectivament, veient-te, sembles el seu guardaespatlles, perquè Cuadrat, estàs quadrat, eh?
4: Bueno, això sembla. La professora per dintre, però sí, m'agrada molt l'esport i això és el que permet, després de fer tants anys d'esport, pues bueno...
3: ¿Cuántas tindrà... Champions tiene?
4: ¿Cuántos?
3: ¿Cuántas Champions tienes tú?
4: Champions. Pues unas cuantas, ¿eh?
3: ¿Sí? ¿Por qué?
4: Sí, porque soy nadador y como ha dicho mi alcalde, Vinicius también se tira al agua, pues yo en eso le gano.
3: ¿Por qué? ¿Pero qué has traído aquí a tonto de
0: ¿Qué,
3: todo?
0: ¿Qué has fet d'esport?
4: Natació.
0: Natació?
4: Sí.
0: I has guanyat, que campió de quantes coses?
4: Bueno, vaig arribar a ser subcampió d'Espanya.
3: Ah, perdedor!
4: I en diferents categories, en Catalunya, Espanya i alguna vegada que he pogut competir a nivell internacional.
0: Expliqueu-nos què significa el Tour de França per Tarragona.
1: Molt, molt. Pensa que el Tour de França, més de 190 països que el veuen, milions d'espectadors i sobretot és un esport espectacular, no? El ciclisme, i aquí a Tarragona, que tenim també tradició de ciclisme, hi ha el públic, hi ha il·lustres tarragonins del món del ciclisme, doncs, home, és una finestra al món, perquè puguin conèixer aquesta meravellosa ciutat, que Vinicius no té ni idea perquè no ha passejat, però que quan surti d'aquí i passegi estic convençut que fliparà en Tarragona.
2: Sí, que si té ruïna més antiga que l'Angelotti.
1: Tu sí que eres una ruïna.
0: Xavi, hi ha una persona molt important perquè el Tour de França aquest any comenci a Catalunya i és Rubén Peris, a qui ja hem entrevistat diverses vegades al que t'hi jugues, és el director general de la Volta i persona clau en portar el Tour a Catalunya. Rubén, què tal, com estàs?
5: Molt bé, bon dia.
0: Encantat de tenir-te aquí, eh?
5: Gràcies. Encantat també d'estar aquí.
0: Per què ha estat una persona tan important, Xavi, pel
6: bueno,
0: Tour de França?
6: Ell no ho diu mai, perquè és una persona discreta, treballadora, bueno, en fi, la seva passió és el ciclisme. Però el Rubén Peris, diguem-ne que amb la seva perseverància, amb els contactes que té, amb la seva manera de treballar, doncs és una persona que està clau per entrellaçar, diguem-ne, ell ens ho podrà dir millor, totes les parts, i poder, no només aquest Tour de França, sinó els anteriors, que, per exemple, el 2009, o altres activitats relacionades amb el món de ciclisme, bueno, doncs portar el Tour, perquè portar el Tour a Barcelona, o en aquest cas a Catalunya, en totes les etapes, no és tan fàcil com sembla. Aquí hi ha moltes coses i la veritat és que s'ha d'entrellaçar tot, que tot quadri bé perquè les coses puguin arribar, sí que.
0: T'estima, el Seixó?
7: Home, som amics de fa molts anys.
6: Costa molt, no?, portar una com el Tour.
7: Sí, sí que costa. Vull dir, això és una història molt llarga. De fet, va començar el 2003. La primera reunió la vam tenir el mes de febrer del 2003 i sé el dia exacte i tot perquè sou d'aquelles persones que guarden les agendes de fa molts i molts anys, o sigui, des de potser del 92 cap aquí, que les tinc totes, i sí que quan es va ja cristal·litzar que el Tour vindria a Barcelona vaig pensar, quan va ser la primera vegada que hi demanar, no? Això el que va posar, que em va dir, escolta, m'agradaria anar a París a parlar amb la gent del Tour, va ser l'aleshores regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Va ser ell que em va dir, escolta, tu que els coneixes, podríem quedar un dia i parlar amb ells. Aleshores es va muntar una expedició des de Barcelona, amb diferents persones de la Diputació, en aquell moment de la Secretaria General de l'Esport. Vam anar a París, vam tenir una primera reunió, vam anar treballant una mica, després el tema va canviar, va deixar de ser regidor l'Albert Batlle, va entrar de regidor en Pere Alcubé, sí. Es van seguir les converses i això va quallar amb l'etapa del 2009. A partir d'aquí va quedar l'embrió i les ganes de fer el Gran Depart. I la veritat és que estava bastant avançat i, bueno, va haver una sèrie de no diré desavenències, però sí coses que no van acabar de quallar. Va quedar el tema latent. Jo seguia tenint la relació amb el Tour perquè jo formo part de l'Associació Internacional d'Organitzadors de Carreres Ciclistes i el president n'era el Christian Prudhomme, el director del Tour, i va quedar la llavor aquella allà posada, de dir, bueno, i alguna vegada ell m'ho deia, què? I en el moment que en David Escudé forma part de l'Ajuntament de Barcelona, no com a regidor en aquell moment, sinó com a coordinador d'esports, em diu el mateix que em va dir en el seu moment l'Albert Batlle, escolta, tu que els coneixes, perquè no reobrim. Vam reobrir i bé, es va anar treballant, arriba l'alcalde en Jaume Collboni i s'acaba de lligar doncs, que el Tour el Gran Depart sigui a Barcelona.
0: El que és que aquest any el Gran Depart és a Barcelona i la segona etapa comença a Tarragona, vull dir...
7: Exactament. Jo crec que...
0: És doble la satisfacció.
7: Jo crec que s'ha fet molt bé, o sigui, s'ha fet molt bé de portar el Tour a fora de Barcelona, és a dir, l'etapa de Tarragona, i ara parlo com a volta, vull dir, la volta ciclista de Catalunya, la primera etapa que es va fer va ser Barcelona-Tarragona, o sigui que jo tinc lligams aquí també, o sigui que encantat, i trobo que el fet de descentralitzar ha sigut una gran idea per part de l'Ajuntament.
6: Podríem dir, Rubén, que... No sé, això s'acostuma a dir moltes vegades, però jo crec que en aquesta ocasió puc dir que després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya.
7: Sí, sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres, que ens afecti molt directament, és... el campionat del món de futbol, que comença aquí 4 dies,
3: i m'ho vull acabar.
7: Però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
0: Perquè, alcalde, està quantificat quin impacte econòmic tindrà això per la ciutat, per Tarragona?
1: No, però sí que és veritat que hi ha alguna estimació i parlen, òbviament, de milions d'euros i d'unes 80.000 persones que aquell dia estaran al carrer a la ciutat de Tarragona i només a la ciutat de Tarragona, en els 6 quilòmetres del tram neutralitzat, i això no ha passat mai. De fet, és tot un repte logístic, de seguretat, de mil i una coses. Pensa que hem tret una licitació per 4.300 valles, més totes les que ja tenim nosaltres, no? Perquè fem moltes valles.
2: Heu de tallar més carrers que els profes.
1: Més o menys. I això només és un detall, però clar, l'impacte és increïble i el que volem sobretot és que la gent ho pugui gaudir. I a més és 5 de juliol, diumenge, i aquí a Tarragona tenim molt de turista francès. Cada estiu, i tenim molts càmpings, o sigui que esperem que hi hagi un fotimer de gent, sí.
6: I a més, hi ha una cosa, i això el Rubén ens ho podrà dir clarament, i és que els francesos, aquest any, més que mai, tenen moltes ganes del Tour, per això el que diu l'alcalde encara queda més resplendent, perquè hi ha un ciclista que es diu Paul Seixas, que estan com a bojos, els francesos, i això farà que vinguin moltíssims francesos.
0: Pues ja sabem qui guanyarà, no? Pogacar, no? No, si és un marciano, aquest.
7: Jo normalment no aposto mai. No dic mai. Una cosa és el que jo pugui pensar, i també moltes vegades m'ho pregunten, tu qui creus? No, perquè, o sigui, políticament no és correcte, no dir qui penses, però sí que realment Pogacar té una força. És el principal protagonista del Tour i el que té més possibilitats de guanyar, però al final les carreres fins a l'última pedalada, fins a l'últim moment, no es pot dir blat fins que estava...
0: Ah, Ramon, tu que ets esportista, Pogacar, Vingegaard, clar, que hi ha ciclistes que són els millors de la història, estan en actiu, però ja són els millors de la història.
4: Sí, sí, i com diu el Rubén, i al final, i jo agafo les paraules del meu alcalde, per a nosaltres és una satisfacció tindre aquests esportistes aquí, és a dir, que mai ens ho haguéssim arribat a imaginar i poder participar d'aquest muntatge, d'aquesta infraestructura que s'ha de fer, aquesta logística, és espectacular. I sobretot, i el que nosaltres estem pretenent des de Tarragona, és que aquests esportistes que estiguin aquí vegin el que és la ciutat de Tarragona i el públic gaudeixi el màxim possible, i el que ens diu l'organització, no, ASO, que vol que la gent estigui molt a prop dels ciclistes, volen que pràcticament els toquin.
0: De fet, a la Rambla Nova, que és on estem ara mateix, sí, estaran molt, molt, molt a prop, perquè és que els tocaran quasi.
4: Tenim 3 quilòmetres, ai, 3 quilòmetres, jo, 3 metres i mig de separació entre tanques, és a dir, que és molt poquet, però és que tenim circuit de la ciutat on no hi ha tanca, és a dir, que la pròpia organització ens deia, volem que la gent estigui a prop.
0: I la fotografia quan passin pel balcó del Mediterrani serà flipant, a nivell audiovisual, a nivell d'imatges, espectacular.
4: Sí, sí, sí, serà immensa. I és un dels objectius que té la ciutat. L'alcalde ens el va marcar quan ens va donar aquest honor de poder participar dintre d'aquest projecte, de que la ciutat havia de viure i que, sobretot, heu vist, ara, ahir vam posar una lona a la sortida, on tindrem la sortida, a la Torre dels Vents, on parla de Tarragona, i aquí, a la part de la Rambla, i que l'alcalde jo crec que ho explica molt bé quan ens ho explica nosaltres, també tindrem una sorpresa, no?, amb el propi terra.
8: Estàs anunciando muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer un hormiguero.
0: Luego vamos contigo, presidente. ¿No? Luego vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ens ho

0: anys i que ben ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
1: Que és el tio Faja, que s'ha enamorat. Estàs enamorat, no, tio Faja? Tu et vols empadronar a Tarragona perquè l'alcalde t'ha arribat al cor, no?
2: Bueno, voy a empezar a hacerle ojitos al alcalde. Lo quiero en la taberna, Cristóbal. Y tú sabes que mis chucherías, cuando yo pido una chuchería hay que cumplirla. Y luego otra cosa, oye... Estáis reconocibles, Santi Jiménez, ¿qué le habéis hecho?
0: Es verdad, Rubén
2: Pérez. Habla Santi bien, Jiménez, con cordura. Bueno, Santi Jiménez, Rubén Pérez, bien, tranquilo el tío, impresionante. Ahí lo tengo. Ah, luego estoy contigo, he visto ahí un muchacho que tiene una camiseta que pone Profesor Faja.
1: No, es un agut Fajiliber, que avui ens ha vingut a veure amb tota la família, i anem a parlar amb els nanos perquè tenen moltes preguntes per a vosaltres. I jo et demanaria, sí que, si ens permets improvisar, una petita roda de premsa, perquè tenen molts dubtes que tenen a veure amb el Barça, potser voleu parlar amb l'alcalde...
0: Aprofiteu per demanar-li alguna cosa, que estem en directe a la ràdio.
1: En roda de premsa, el que s'ha de fer és dir el nom i fer la pregunta. Si li voleu fer algú en concret, dieu, doncs pregunta pel Sique, o pregunta pel Saixó, o per l'alcalde, aprofiteu ara. Alcalde, necessitem una equipació esportiva al col·le... No sé, el que vulgueu.
3: Pot sortir molt malament.
1: Aprofiteu, aparateu,
3: sí, això,
1: vale?
0: Això ho vaig fer al meu barri i vaig haver de tallar la roda de premsa.
3: T'ho demanaven a tu, no?
1: Vinga, aquí comença la roda de premsa, nom i pregunta, vale? Vinga.
4: Vinícius, què opines?
1: Tu et dius Vinícius? El teu nom, el teu nom.
4: No, el meu nom és Marc.
1: Vale, Marc.
4: La pregunta es per el Vinícius, ¿vale?
3: ¿Qué dice?
4: ¿Qué opinas de que Ancelotti hagi agafat a Neymar para el Mundial?
5: Que no va a jugar. No va a jugar, porque voy a jugar yo. Está ahí por si me rompo, por si me lesiono, pero no va a pasar. El Neymar va, está allá para jugar mundiales de segunda. Trata para abajo, para.
1: Venga, va, una otra pregunta, ¿cómo dius?
6: ¿Tú creus que el Barça superarà el World
1: Leaders?
6: Em dic Alan. I si creus que el Barça tindrà més deutes que el Madrid?
0: Qui, això? També per Vinícius?
1: Sí, que vinga, que tu... Bueno, està el Sol de Vila, també. Que
0: això pel Sol
1: la
0: de Vila, sí.
1: La toquen de números.
0: Aquell és el que la controla. El deute més o menys és similar. Pel que passa que el Madrid genera una mica més que el Barça i està una mica millor econòmicament que el Barça, però tampoc tant, eh?
1: Vinga, va, com et dius?
7: Maria.
1: Maria, què?
7: Vindrà Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, que aquesta és per tu.
8: Esta es para mí, ya lo digo yo. No, no vendrá. A no ser que paguen 255 millones.
0: No ho sap ni Julián Álvarez, això. Lo que sí que us puc dir és que el Barça el vol i Julián Álvarez voldria anar al Barça.
1: La última... Va,
8: secuestrado
1: la última,
8: en una mazmorra.
1: Va, tant de bo... Acabi arribant Julián, com et dius?
7: Mencía.
1: Molt bé, mira, la primera que diu, primer el nom. Vinga, va, pregunta.
7: ¿Veis normal que no haya ido ningún jugador del Madrid a la selección española?
1: Uy, aquesta fa mal, eh?
0: Jo sí que ho veig normal perquè no juguen, per tant no poden anar a la selecció.
1: No aplaudiments, no aplaudiments, no aplaudiments. No aplaudiments.
0: 12:26, endrecem l'actualitat amb l'Adrià Soldevila des del Teatre de Tarragona.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: En un pim-pam, Solde, el Barça començarà la pretemporada el 13 de juliol.
10: Sí, ho acaba d'anunciar el mateix Barça el 13 de juliol, proves mèdiques i començaran també els entrenaments. Després s'aniran incorporant els internacionals i l'equip farà un estatge a Anglaterra. Està previst un partit, però encara no està tancat.
0: Per tant, comença la pretemporada el 13 i estatge a Anglaterra aquest estiu. La selecció espanyola empata contra Iraq en el primer amistós abans del Mundial.
10: Sí, els de Luis de la Fuente no poden anar a Iraq i empaten a un amb gol de Ferran Torres i una bona pífia de Joan García. Dimarts, segon i últim amistós abans del Mundial, contra Perú.
0: Florentino Pérez anuncia un fitxatge de 150 milions d'euros.
10: Ho va fer el programa d'Iker Jiménez, Horizonte. No va anunciar ni un nom ni un jugador, cap en concret. Va anunciar que es gastarà 150 milions amb algú. En fi, diumenge eleccions al Madrid. Porque
0: després ho comentarem a la
11: precio.
0: Taverna.
11: Lo importante es el precio. ¿Cuánto habéis pagado? 300 millones. Mira qué poder, como estos. Esto es lo importante.
0: En una estona ho comentem a la taverna amb el Cristóbal, el tío Faja, el Quim Molins, el Juan de la Boca, el Gonzalo Álvarez, que estaran aquí al Teatre de Tarragona. En bàsquet, el Barça perd al Palau contra el Múrcia i hi haurà tercer partit.
10: 87-90, en una altra decepció de l'equip de Xavi Pascual. La sèrie de quarts de final de l'ACB es complica pel Barça, que ara haurà de guanyar demà a Múrcia per ser a la semifinal.
0: Avui, Espanya-Anglaterra, de futbol femení, classificatori per al Mundial.
10: A les 9 de la nit a Son Moix, a Mallorca.

0: Mallorca, partit decisiu per la selecció espanyola per classificar-se pel Mundial de 2027 a Brasil. Té l'obligació de guanyar si vol evitar la revesta.
1: Al quiosc.
2: Al quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
3: Hola, sí que la FIFA anuncia nuevo protocolo previo a los partidos de la Copa del Mundo que está a punto de arrancar. Explica el diario brasileño O Globo. ¿En qué consiste? Pues para empezar, los jugadores se reunirán en el círculo central para escuchar los himnos nacionales con vanes gigantes, al igual que banderas también gigantes, extendidas sobre el césped. Y en la fase final del torneo habrá también humo de color de acuerdo con la bandera de las dos naciones participantes en el encuentro. Y, por supuesto, fuegos artificiales. Antes, recuerda, los equipos miraban hacia una parte de la grada, concretamente la tribuna. A partir de ahora, se reunirán en el círculo central para crear, según Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece a todos en el estadio.
4: Y la cagada de Juan, ¿eh? Buena cagada de Juan, ¿eh?
1: Es humano.
4: El tiempo siempre acaba dando la razón a España. ¿Eh, Joaquín?
1: Me llamo Sique.
4: Bueno, más o menos. Bueno, España, que soy yo, porque no hay nada más grande que España, que mis pectorales.
1: Con tres ñes.
4: Claro, que yo quiero a Unai Simón de portero. Primer partido de Juan, vuestro héroe Salvador, Joan, con quien Joan. Me habéis estado dando la brasa durante un año, se pega una cantada histórica y el tiempo le da la razón a mis pectorales gordos. Qué grande es España, Javier, ¿verdad?
1: Sí que.
4: Sí que te llamas Javier, ¿no?
1: Sí que me llamo.
4: Exactamente. Sique. Pues puse a Gaby de capitán. También porque es una forma de pedirle perdón, pobrecillo, porque como lo rompí yo, más o menos, porque es un esmirriado. Por eso y porque el brazalete era de talla XS, porque solo le entraba a él. Era el único que le entraba el brazalete. Si lo intenté poner a Ferran Torres, casi le corto la circulación. Se mareó, si estaba mareado. ¿No lo visteis? Que estaba mareado.
1: Lo parecía.
4: Hasta se equivocó y marcó un gol. Ferran. El problema es que ahora la selección todos tienen que llevarse entre ellos. Tú, claro, tienes a Marcos Llorente, que se levanta por la mañana, mira al cielo y nos dice, se pone una mascarilla porque dice que nos han fumigado. Al lado está Borja Iglesias pintándose las uñas. Lamín preparando su fiesta de cumpleaños y entrevistando a personas con enanismo. Y es exigente, ¿eh? Es exigente, porque Gaby no le sirve. Al lado está Cubarsí tocando la trompeta sin trompeta.
1: ¿Cómo la toca?
4: Bueno, ahí con los dientes hace una cosa muy rara. Pues todo tiene que aglomerarse bien. Y la cosa está avanzando a buen ritmo. Tanto que ya Marcos Llorente el otro día le puso papel de plata en la cabeza a Borja Iglesias. Pasa que Borja Iglesias se pensaba que estaba haciendo unas mechas. En el fondo era simplemente pues porque quería, pues, no sé, ponerle algún casco de estos, de los geos o de estas cosas que hace él.
1: Será divertida la concentración de España. Son dos cuartos de una del migdia. Tira cinto, Willy.
2: Que jugues. Amb el sí que... Y el flac.
5: Aunque vaya para el carrusel deportivo de la cadena serie, el que te jugas Barça, de ser Cataluña, vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
6: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for it.
2: ¿Qué te jugas?
1: Un mes queda per a que el Tour de França surti des de Tarragona. Alcalde Rubén Viñuales, si tinguéssim poc temps per veure la ciutat, què no ens podem perdre de Tarragona?
7: Bueno, part del recorregut que fa el Tour és una de les coses més emblemàtiques. La Rambla és preciosa, el balcó del Mediterrani, que ja el mateix nom ja és poètic, l'amfiteatre romà del segle II després de Crist, que és increïble, al costat del mar Mediterrani, amb una església visigòtica al centre, no?, on van martiritzar els protomàrtirs, Sant Eulogi, Sant Eguri i Sant Fructuós, el Cir romà, amb la capçalera del Cir, amb les voltes de Sant Manegil, la Torre del Pretori, amb les millors vistes que hi ha a l'univers, amb tota la costa tarragonina i, a més, doncs, podem veure el patrimoni. Tot el barri de la Peralta, que ocupa, és un barri medieval que ara era, abans, a l'època romana, la plaça porticada més gran de tot l'imperi romà. No hi havia cap altra. I que Tarragona va ser capital de l'imperi romà amb l'emperador August més de 2 anys. I, bueno, és una ciutat increïble. El Pont del Diable també és meravellós, que és un aqueducte romà que pots creuar caminant a peu. Té moltíssimes coses. La veritat, és una ciutat única i per això som Ciutat Conjunt Patrimoni de la Humanitat.
1: És mig de Tarragona, d'aquesta terra, el Lu Martín, que avui ha vingut al Que t'hi jugues. Tu vas molt a Vilavella, que és el teu poble. Lu, què tal, com estàs? I apreta'l. Lu, portes 35 anys a la ràdio i encara no saps que has d'obrir el micròfon.
8: Tu què? Maria García?
1: Sí, tenia moltes ganes de dir-ho. Que has cobert tu algun Tour de França, no?
8: He fet dos Tours de França, dos Mundials de ciclisme.
1: En un va seguir a Lance Armstrong?
8: A muerte. No em vaig despegar d'ell ni de la Sheryl Clau.
1: La seva dona?
8: Que era, sí, la seva novia. Ni d'un tècnic d'aquests que li cuidava la bici, que era mexicà.
4: Mecànic.
1: Era mexicà?
8: Mexicano, vaig ser íntim seu. Estava tot el dia amb ell. I sí, sí, la veritat és que m'ho vaig passar superbé. Però abans d'això, deixa'm dir que estic supercontent d'estar aquí a Tarragona, que és una ciutat meravellosa, que heu fet un recorregut superxulo, molt de globero, perquè aquestes terres estan plenes de ciclistes que van molt en bici, mengen molt bé els diumenges i els dissabtes al dematí, però que és veritat, és així, i que estic molt content d'estar aquí. Jo sóc més de castells que de bici, és evident, i bueno, que avui, no sé si hi ha algú aquí de Sant Pere i Sant Pau, o dels Xiquets, o de la Jove, o del Serrallo, i que bueno, si hi ha algú, pues, estic molt content de veure.
1: Va, que se l'ha guanyat, un aplaudiment per ell.
8: No, és que és veritat, és veritat.
1: Les cobertures periodístiques de les grans rondes ciclistes, el Tour, la Vuelta, la Volta, el Giro, sempre regalen moltes anècdotes, sí. Xavi, i tu també, Lu, has estat, diguem-ne, protagonistes de moltes d'elles. Tu recordo que moltes vegades expliques, no?, quan us putejàveu la Cadena SER, sí. la Copa i la Cadena SER.
4: Amb Catalunya Ràdio,
1: amb
4: també.
1: Amb Catalunya Ràdio, també.
4: Mira, diré una del Serrallo, d'aquí a Tarragona. Estàvem a una etapa de la Volta, perquè aquí el Rubén estava de la Volta, i vam dir, bueno, va, els hi farem alguna Catalunya Ràdio. Bueno, el que vam fer és que quan ells no ens veien, els hi vam posar una mica de peix al voltant de la mòbil.
1: La unitat mòbil, del cotxe.
4: Mòbil, del cotxe.
1: Un moment, com de peix.
4: Pam, pam,
1: Peix?
4: Peix una mica podrit, millor dit.
1: Peix podrit,
4: Sí, que és
1: al cotxe de Catalunya Ràdio.
4: Sí, a la mòbil de Catalunya. Què va passar? Que al cap de 10, 15, 20 minuts estava rodejat de gats. La mòbil de Catalunya Ràdio. Això havia un tècnic ara de Catalunya, que és el Conrad Cortassa, que era l'ideòleg d'aquestes coses, i el que passa que ells ens les tornaven després, eh? O sigui, ens havien pintat de calç els vidres de la mòbil, i clar, t'aixecaves al matí i et trobes el cotxe de la mòbil pintada amb calç als quatre vidres. El de darrere no, però els quatre de vidres pintes. Però, clar, com treus la calç dels vidres? Però passava malament, perquè una mica més i no arribàvem a la sortida. I com aquestes, em puc explicar moltes, la majoria de la Volta, en el que havia un ambient extraordinari, entre la Copa, la SER, en fi, havia helicòpters, havia moltes coses, ho vam passar molt bé.
8: A mi no em passava, jo vaig fer els dos tours amb companys extraordinaris com el Xavier García Luque, el Bernaus, sí. Gent que ha fet...
1: Tu vas viure una redada, no?, amb un tour?
8: Sí, Rasmussen, el Rabobank, els van fotre fora. I estava aquell dia fent una entrevista al Brunel, el director del...
4: Johan Brunel, sí.
8: Johan Brunel, el dia que el contador es posa líder del Tour perquè fotran fora el Rasmussen, bueno, espectacular. La poli, el tio sortint al maletero del cotxe, espectacular. I aquell dia el contador, el 2007, el Tour que va sortir de Londres... És que el Tour és espectacular, és que el que heu aconseguit és espectacular. O sigui, és una de les millors coses. Jo he fet Jocs Olímpics, he fet Mundials, Eurocopes, però el Tour és una cosa meravellosa. Ara, espavileu, perquè una de les millors coses, és, per almenys pels periodistes, és quan vas a la sortida i et donen de menjar.
1: On hareu de menjar?
7: Peix del Serrallo.
8: Però... No, és brutal. I sí, vaig fer aquella redada, bueno, després arribes a París, bueno, aquí ja no arribareu, però les sortides són una cosa magnífica, el contacte amb la gent que parlàveu abans, l'afició, i bueno, aquí a Tarragona hi ha una afició brutal per les bicis, és supermaco, el que heu aconseguit és meravellós. I sí, la redada aquella va ser brutal una nit. I aquell dia Brunel ens va dir, quan va sortir la notícia, jo vaig sortir corrents per anar a l'hotel del Rabobank, Brunel va dir, estamos matando el ciclismo. Un tio que havia dopat Armstrong 6.000 vegades.
4: No, jo que li volia preguntar al Rubén, precisament d'això que dius, Lu, el ciclisme, ja no el Tour, sinó en general, ha aconseguit sobreviure
9: a la lacra aquesta del dopatge. Vull dir, està molt, molt tancat tot això en el ciclisme. Va haver moments difícils, no?
10: Home, va haver un moment realment que va ser una punyalada tremenda pel ciclisme, tot el que va passar. I bé, és veritat que ara doncs, està tot molt, molt controlat. Costa molts diners perquè, o sigui, els mateixos organitzadors també col·laborem amb aportacions econòmiques amb la lluita antidopatge, els equips, els corredors, o sigui que avui dia, a més, hi ha molta més cultura, avui dia, a més, avui el corredor se n'adona que segons quines bestieses no les pots fer, o sigui que, i realment en aquell moment s'havien fet verdaderes barbaritats.
8: Jo crec que anava per davant, la medicina anava per davant del control.
10: Bé, aquí passa una cosa també, i permeteu-me l'expressió una mica vulgar, no?, el lladre sempre corre més que la policia, vull dir que aleshores sempre van pel davant, no? Però clar, avui dia hi ha molt més control, es vigila molt més què pren i què no pren el corredor, quin és el límit, vull dir, està clar que un corredor necessita una alimentació i una suplementació especial, però una cosa és especial i l'altra és dopant. O sigui, una cosa és que aprenguis, que et vigilin, que et controlin, que se'n vagin a fer entrenaments amb altura, tot això permès. I aleshores, clar, això també genera doncs, aquestes velocitats que hi ha als corredors, també hi ha millor material, o sigui, una sèrie de coses que avui dia està molt, molt vigilat. Que pot sortir algun, possiblement, perquè sempre hi ha tramposos a la vida, no? Però no el que va passar en aquella època de les redades i tot això.
1: Que va ser tremenda. Són les 12:40, estem al Teatre de Tarragona, perquè queda un mes per a que el Tour de França surti des d'aquí, però aprofito que tenim a l'alcalde de la ciutat, a Rubén Viñuales, amb nosaltres, i que avui és notícia el Nàstic perquè canviarà d'entrenador. Pablo Alfaro no continuarà al Nàstic. I he llegit també al Diari de Tarragona que hi ha debat sobre el percentatge que encara que té d'accions l'Ajuntament de la Societat Anònima del club del Nàstic. Què passarà?
7: Bueno, jo crec que és una rara avis que una administració tingui participacions d'una SAT.
1: És un 7%, no?
7: Un 7%, sí. Es va anar, era molt més.
1: Va arribar a tenir un 70 i pico sí, quan, a principis del 2000, no? Quan el Nàstic va arribar
7: va
1: a jugar a primera, no?
7: Un regidor president del Nàstic, fins i tot. Amb diferents ampliacions de capital es va anar reduint, òbviament no s'optava, no?, per mantenir-ho i s'anaven reduint aquestes participacions i actualment tenim un 7%. Això no significa que nosaltres com a Ajuntament no ajudem o vulguem ajudar, ni molt menys. Això no té res a veure. Però sí que crec que aquestes participacions s'han de vendre i nosaltres el que sí que tenim clar és que no només algú que tingui diners. Hi ha d'haver projecte, hi ha d'haver valors i que aquests valors siguin els del Nàstic. El Nàstic no és un club qualsevol, per molt que digui el que tinc aquí al costat.
1: Vinícius,
7: deia, sí.
4: Què dice, tu?
7: Sinó que és el primer club esportiu.
1: Té molta afició.
7: No, però és el primer club històric, per data de creació. I, a més, té afició, té ciutat, té història i la massa social que té és increïble. De fet, és... Potser a tota la ciutat és la institució que té més massa social, no?
4: Com
7: a...
11: Te compro el club. Te lo compro jo.
7: I el que no m'agradaria és... Us recordeu del Peterman?
1: Home, i tant. Hombre. Com oblidar-lo?
7: Doncs això. Això a Tarragona no pot passar. I si nosaltres podem ajudar humilment amb aquest 7% a que vagi a un projecte que sigui engrescador i que, a més, doncs, tingui suport de l'afició, doncs ajudarem.
1: Esperem que el Nàstic torni al futbol professional. Què dius, Cristóbal?
4: No, que estic amb... Vostè no dona entrevistes.
8: Perdona, Marín. Cristóbal.
4: Entrevistes no, eh?
11: No, jo no dono entrevistes.
4: No, vale. Estic a l'altra banda...
1: Està entre el públic, el Cristóbal.
4: Que ha vingut a fer país amb la seva samarreta del Nàstic, 7%.
11: Què? Visca el Nàstic, el primer.
4: Visca.
11: I fins al final, força gimnàstic.
4: Com el tenim, el Nàstic, ara mateix? Pues tu ara com mateix... has seguit-ho? Què passa aquí?
1: Sí, perquè porta la samarreta del Nàstic.
11: Ara mateix estem una miqueta baixos. Baixos. Hem estat a punt de pujar a segona. El dia del Màlaga va ser un destros. O sigui, estem per terra... Però jo crec que podrem sortir d'aquí.
4: L'oportunitat, tens l'alcalde aquí davant,
11: jo ara veig...
4: que manega els pressupostos aquí.
11: El 7%.
4: 7%, 8, 9.
11: Si pot ser una miqueta més.
4: 10, un 10.
11: I si podem...
4: Ni pa ti ni pa mi.
11: Una miqueta més i el que dius, ni Petermans ni res. Aquí...
1: Gent de casa.
4: Amb un 10 estaríem contents, eh?
11: Estaríem molt contents.
4: Molt contents.
11: I amb un 15 millor.
4: Alcalde, la pilota està a la seva taulada.
8: Honorable alcalde.
1: Ui,
8: quan parla
1: honorable alcalde, però què et passa avui, Lluís? Estàs emocionat.
8: No, és que sóc molt respectuós, sempre, tu ho saps. Quan parla de Petermann, parla de l'inversor suec?
0: Dimitri Petermann, no?
7: Bueno, no, jo el que... El que
1: l'inversor suec que vol el Nàstic.
0: Ah, vale.
7: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol. És molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat. I que guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes potser ho és més. I has d'entendre que el Nàstic també és l'esport base i que el Nàstic no pot ser que sigui només de base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa. I això, doncs, mentre nosaltres tinguem participacions, ens preocupem d'això. Nosaltres donem diners des de l'Ajuntament al Nàstic per l'esport base, per l'esport base. Jo el que tinc clar és que els invents amb la gasosa i, a més, com som una administració pública, aquestes participacions hauran de sortir a subhasta. No és que jo pugui decidir a qui li venem, però sí que és veritat que pots, òbviament, intentar doncs, definir uns criteris, que són aquests valors, el que ha de representar i el que representa el Nàstic, que és la seva afició, doncs, que estigui en consonància.
1: Va, una última pregunta i acomiadarem a l'alcalde, al Ramon Quadrat, al Rubén Peris, i demanarem també a altres protagonistes que s'apropin a la taula del que t'hi jugues, Cristóbal.
4: Estem amb els nens de l'escola Mare Nostrum. Adrià, volies anar al lavabo, no? Sí que el permets que vagi al lavabo?
1: Sembla clar.
4: Vinga, Adrià,
1: només faltaria. Pots
4: anar. Va, anem a parlar amb el professor perquè és una jornada històrica, estem visquent dies històrics pel tema de les protestes dels professors i tenim el professor, com et dius?
12: Pere.
4: Pere, a més, ets un amant del ciclisme, no?
12: Sí.
4: Ja t'ho has fet venir bé, no?
12: Sí, i a més a més...
4: Excursió, a veure què t'hi jugues, especial tour.
12: Home, era fantàstic. I a més, ells potser del món del ciclisme a carretera no ho dominen tant, però sí que són ciclistes, perquè al col·legi fem ciclisme per la zona de la Budellera.
4: Aixeca't.
1: Ah, que guai.
4: Així, un contacte visual.
12: Que era un programa de ràdio i he pensat, bueno, doncs no cal, no? No, que dic que aquí, però just els alumnes de 6è i primer d'ESO, al migdia agafen les seves bicicletes i sortim pel voltant del col·legi i els agrada molt el ciclisme,
1: molt
12: bé, tenim aquesta sort.
4: I aprofitem per reivindicar una mica...
12: Sí, m'has dit abans que fes alguna demanda i tal. Jo volia dir, a Tarragona tenim una anella verda fantàstica, nosaltres estem en una d'aquestes zones, a la zona de la Budellera, i és més aprofitable, penso jo. La zona del Parc del Francolí té un accés més viable i la zona de la Budellera penso que hi ha millores a fer perquè sigui més esportista, més viable per la gent de Tarragona que cediri per fer esport a la natura.
4: L'alcalde va mirant fixament, va prenent nota.
12: Jo crec que és conscient, que sí.
4: S'està penedint d'haver vingut perquè se li està girant feina a l'alcalde.
1: Va, són les 12:46, demano un aplaudiment per a Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, per a Ramon Quadrat, gerent de Tarragona Esports, també per a Rubén Peris, director general de la Volta, persona clau per portar el Tour a Catalunya. Tira Cinto Willy i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2:00 PM. Salut.
13: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: Ja arribem a la una del migdia, estem aquí intercanviant cadires a la taula del que t'hi jugues des del Teatre de Tarragona. A la segona hora obrirem la taverna dels bojos, amb el Cristóbal, amb el Tío Faja, amb el Gonzalo Álvarez, amb el Quim Molins, amb el Juan de la Boque, i també saludarem a una llegenda del nàstic de Tarragona a la segona hora del programa. Ara, Xavi, aquí tens aquí al costat, Saissó.
1: Doncs mira, tinc un senyor que, bueno, la veritat és que és... història del Tour i també, bueno, doncs, sobretot d'aquí, de les contrades d'aquí, no? És el Pedro Torres. Pedro Torres té 77 anys, nascut a Humillavero, a Màlaga. Ciclista professional entre el 71 i el 80, el Tour de 1973 va guanyar una etapa i la classificació de muntanya.
0: Va guanyar una etapa el Tour de França i la classificació de muntanya.
1: Sí, senyor, i bueno, doncs està ara afincat aquí a Torredembarra.
2: A Torredembarra, fa quasi 40 anys.
0: Quasi 40 anys.
3: El que no em crec... Amb quin equip?
0: Amb quin equip?
2: Primer, quan van guanyar, con el Teca.
0: Con el Teca, va. El que no em crec és que no sàpigui on té el mallot.
1: Sí, sí, me va dir que li va dir que portava i em va dir, lo tengo por ahí, ¿no?
2: Ja,
0: és el de los topos, no?
2: Sí, però no.
0: ¿Cuál es?
2: No había de los topos.
0: Ah, no había todavía. Ah, era otro.
2: Yo lo que tengo es el equip.
0: El equip.
2: Pero de los topos no va a surtir.
0: Doncs aquí estem amb Pedro Torres, guanyador d'una etapa al Tour de França, també de la classificació de muntanya, i ens acompanya el Jordi Pujol Ferrús, que és el delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme a Tarragona. Què tal, Jordi?
4: Bon dia.
0: Suposo que també molt content pel que s'ha aconseguit, no, portar el Tour a Catalunya i en concret a Tarragona.
4: Molt content, bueno, és un esdeveniment històric que segurament que no viurem mai més. Jo no l'havia viscut mai i ja tinc molts anys, i evidentment penso que és molt bo pel ciclisme i per la ciutat.
0: I al Diego Bosch, que és president del Club Ciclista Camp Clar de Tarragona. Què tal, Diego, com estàs?
5: Hola, buenos días, bien.
0: Perquè a banda del que és el ciclisme professional, hi ha molta gent, ho ha explicat ara un professor amb els seus alumnes i tal, que surt cada cap de setmana, i més a Catalunya, com explicava a Tarragona el Lu Martín, a fer una passejada, donar una volta en bicicleta.
6: Sí, sí, pero nosotros también participamos lo que es la Copa España, ¿no? O sea, cada fin de semana prácticamente estamos fuera de aquí de Tarragona y competimos en ámbito nacional.
0: Y me decía Elena que es importante poner el foco ahí también porque, por ejemplo, clubes ciclistas históricos como el vuestro pasan dificultades hasta el punto que no saben si van a poder competir el año que viene o no.
6: Bueno, no estamos todavía en disposición de decirlo, pero sí que es verdad que lo tenemos bastante mal.
0: ¿Por?
6: Mayormente el problema es económico. Entonces, poder conseguir una mínima cantidad para conseguir que el equipo tire para adelante es muy difícil. Las empresas no están hoy por la labor de ello. Para actos como, por ejemplo, como el Tour, posiblemente sí, pero para competiciones locales, pues es muy difícil, muy difícil.
0: Aquesta és la realitat també del ciclisme, dels clubs esportius, sí, sí. No només ciclistes, sinó d'altres esports, d'altres àmbits a Catalunya que passen dificultats. Queden 9 minuts per arribar a la una del migdia. Pedro, el mítico caníbal, Merck, ¿estaba hasta las narices de usted?
2: Somos muy amigos.
0: Lo digo que estaba hasta las narices porque le atacaba mucho en el Tour.
2: No, pero a él le gustaba que le atacase. ¿Entiendes o no?
0: Sí.
2: Y además tenía una cosa, el Erdimer. El Erdimer era un señor muy, muy amigo. Cuando donaba el árbitro al pit para surtir, ya no tenía amigo. Yeah. Claro. Para que imagines cómo va la cosa, es que van a pasar por un poble que era la Festa Mayor, va a ver una pancarta y va a sprintar. Pensant que allà hi havia algo.
0: Eddie Merckx, això?
2: Sí.
1: Que guanyaria algo, no? Que guanyaria algo.
0: Checkpoint.
1: I te quiso fichar, no?
2: Sí, va estar a casa seva.
0: Ah, sí? Sí. A casa d'Eddie Merckx?
2: Sí, i la meva dona.
1: Ah, ah, molt bé.
2: Però ell me lo va pensar, diu, mira, Pedro, vull que vinguis a mi, però acaba de res, que t'has...
1: Casado?
2: A casar. Casado, perdón.
1: Vas por la castellà, si vols, cap problema.
2: Sí, vale. Y dije, tú piénsatelo bien, porque tú tienes todavía un recorrido. Digo, bueno, Eddie, Pues jo me lo vaig vindre cap a casa, perquè si no la...
0: Aquí tenim un exciclista que li va dir no a Eddy Merckx. Hi ha un públic molt jove aquí, però que sabeu que és una llegenda del ciclisme.
5: Dale la vuelta, le dijo sí a su mujer.
0: No, vale, també és veritat.
2: No, lo que pasa que tenías que irte a Bèlgica, recién casado, y digo, mira, yo me lo pensaré. Y me dice, tranquilo. Y cuando... Una anécdota también que te puedo decir. Cuando terminó el Tour de Francia, nada más que salí del Tour de Francia, ya íbamos a correr criterios.
1: Eso es lo que quería. Yo creo que vas a contar lo que te quería preguntar. Pero,
2: y directamente ya fuimos a Bélgica. Y allí, allí se recorría por la noche. Yeah. Y terminamos los criterios, que allá te pagaban al momento. Te agafaba la bicicleta el mecánico, se la llevaba a casa, la traía... Y al día siguiente, cuando venía, me la tenía limpia, vamos, para que ya puedas correr.
5: Yo me una pregunta, ¿qué etapa ganó usted?
2: La Luchón Pou.
1: No, le iba a preguntar eso
2: con
1: de
2: el,
1: que...
2: Con el Tourmalet, el Aubis, ¡buah! Iba a ir arriba sol.
0: Jordi, ¿quién es el teu millor record del Tour de França?
6: A ti.
7: Jordi
8: Pujol.
7: Bueno, jo només hi he estat una vegada al Tour de França en una sortida, però evidentment l'he seguit tota la vida i bueno, un dels millors records que tinc, i la veritat és esta, no és perquè estigui aquí, però veure guanyar Pedro Torres la muntanya en aquell temps, quan jo devia tindre 16 o 17 anys, t'ajuda a seguir en bicicleta. Jo tinc quasi 70 i encara hi vaig.
0: Encara hi vas?
7: Encara hi vaig.
0: Cada setmana?
7: Quasi cada setmana pujo a la Mussara. Tinc una elèctrica ara, però la veritat és que sí, solgo sortir dos o tres vegades a la setmana.
0: Una cosa, us ho confesso, vaig agafar una vegada una elèctrica per pujar cap a, de Barruera cap a Durro. Clar, però és que has de pedalar.
7: Has de pedalar i bastant.
0: Ah, jo tenia la confiança que amb l'elèctrica pujaria amb el teu i pujaria el meu fill arrossegant-lo i que va, me van haver de venir a buscar.
7: Mira, la primera vegada que vaig agafar l'elèctrica fa 5 o 6 mesos, no fa més, perquè d'això, vaig pujar a la Mussara i jo dic, ostres, vaig ficar tot el motor i quan vaig arribar no tenia bateria. O sigui que ara estic pujant en la primera i vaig pujant i ja està. Vull dir, t'ajuda, però no és una moto, ni molt menys.
0: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
8: Toni 54, has guanyat 4, has guanyat 2 minuts, has guanyat.
0: Toni 56, tio. No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el
8: no
0: Pere.
8: No, veus?
0: No sé. Pues Pere, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, millor o no?
5: I com continuï bueno, discutint...
8: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
5: Seran 58.
0: Cristóbal, a la tornada obrirem la segona hora amb un concurs. Espera, que no se t'escolta.
9: Mira que mira,
5: 50 ara, anys haciendo ràdio.
9: No, perquè això triga uns segons a connectar. Bé, qüestió. Tenim un premi, molt guai. La col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, no...
8: Efectivament, tenim un tros
9: mundial,
8: de regal.
9: A més del Mundial.
8: Tenim un tros de regal, que
0: ara
8: és la col·lecció de...
0: A la pantalla perquè les pugueu veure.
8: Wonder Gold, que és la col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, que és una passada. Vull dir, una pila de seleccions, amb el seu boli esborrable, és una passada.
0: Ho esteu veient a la pantalla del...
8: Mira,
9: necessito dos candidats del Barça i dos del Madrid.
0: Tothom aixeca la mà.
9: Vinga, aviam. A veure, perdó. Qui és del Barça? Del Barça.
0: Vinga, dos del
9: vinga,
0: Barça.
9: Tu, vine cap aquí. Passa cap aquí, vale? Una del Barça, tu també. Vinga, dos del Barça. Del Madrid. Vinga, va. Una...
0: I darrere teu.
9: I tu, vine cap aquí. Porta el pentinat
8: de
9: la
8: guanyar això. Jo em tal de guanyar això, et dic que soc...
9: A veure, llavors farem un concurs... Com es diu això de llançar l'ampolla i que quedi en peus?
8: Home, em vota el Flip Challenge, tio.
9: Això, el Challenge. Vale, doncs farem... Narrat pel Xavi Saissó, un il·lustre narrador de la ràdio que ho ha narrat tot absolutament, però això no ho ha fet mai. Vale? Llavors farem un Barça-Madrid, els del Barça contra els del Madrid, i qui aconsegueixi tres que es queden en peus... Mira, ara el Bermúdez ho està mostrant. Tres. S'emporta el premi, un premi per cada un.
8: He de buidar més.
9: Vale? Sí? Doncs a la tornada de la pausa... fem el concurs i veiem qui guanya, si el Barça o el Madrid.
0: El que passa és que, Bermúdez, si vas tirant l'ampolla i no ho expliques bé, això és antiradiofònic, perquè estan escoltant...
8: Bueno, i és perquè sí, ho vegi la gent aquí, a la ràdio. La gent ja sap que és un bottle flip. Ah,
0: va, fem una pausa, endrecem l'actualitat al butlletí de la cadena SER i a la segona hora regalem aquesta caixa...
8: De Mr. Wonderful.
0: De Mr. Wonderful, que són 15 bolígrafs, no?, d'aquests esborrables...
8: Sí, sí.
0: Personalitzats per xulíssim. Les seleccions del Mundial.
8: Seva selecció sorpresa... Bolis borrable, clauer, cromo, caixes espectaculars.
0: I obrirem la taverna dels bojos, eh? Al que t'hi jugues hem de parlar dels anuncis que s'estan fent a la campanya electoral del Real Madrid, eh? Florentino Pérez diu que si és president dimarts farà una oferta de 150 milions per un jugador.
8: Eso es.
0: No diu qui. Bueno. I Enrique Riquelme assegura que abans del diumenge anunciarà qui seria el seu entrenador. Pausa i continuem des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11, un que t'hi jugues especial.
10: Salut! Què t'hi jugues?
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Aquest dissabte el Tot és comèdia. La Beckett, la sala del Teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
3: Abans d'anar al concurs, amb els nens que ens acompanyen avui al Teatre de Tarragona, de saludar periodistes que cobreixen el que passa aquí i de saludar una llegenda del Nàstic. Saissó, avui no hi ha clatellot perquè estem de bon humor.
5: Això mateix.
3: Avui riurem.
5: Avui riurem. Hem preparat 5 tocs de ciclisme. Anirem per feina, 5 tocs dels millors que hem fet al llarg dels últims anys de ciclisme. El primer, sabíeu que hi hauria o va haver llançament de ciclistes?
6: A mí me consta el lanzamiento de chinchetas, no de ayer, pero a mí me consta que el día de Pontevedra, el día que la etapa se corta 8 kilómetros antes, ahí hay lanzamiento de ciclistas, lanzamiento de ciclistas. Y eso sí que pone en peligro la integridad de los ciclistas.
5: Llançament de ciclistes, que ja és l'últim que faltava, perquè hi hagués llançaments de tot. Bé, hi ha ports de muntanya com aquells que ha fet el Pedro Torres i tal, molt, molt, molt llargs, però no tan llargs com deia l'Íñigo Marquina.
7: No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%. O sea que casi, casi hay que subir andando empujando la bicicleta.
5: Home, no, no es extraña, claro, 300 kilómetros, un 27%. Claro,
3: per morir-se.
5: Per morir-se. Bueno, Logroño té un terme municipal, diguem-ne, ampli, però no tan ampli com aquesta etapa que es va fer.
8: El Club Ciclista Logroñés organizará el próximo domingo la 42ª edición de la Clásica San Bernabé de categoría junior, puntuable para el ranking de la Federación Española de Ciclismo, que tendrá salida y llegada a Logroño con un recorrido de 777 kilómetros. Salida y llegada a Logroño 777. Con un recorrido de 777 kilómetros.
5: 777 kilómetros, amb arribada i sortida, o sortida i arribada a Logroño. Bé, en una presentació de la Volta, una consellera, no diré el nom, jo crec que se li va anar una mica, no sé, el subconscient, no? Perquè havia un ciclista encara, i l'altre dia va guanyar una etapa en el Giro, Sepp Kuss, que apadrinava una etapa de la Volta. Mireu què va passar.
9: També vull destacar la del Berguedà, perquè jo soc de la Catalunya Central i, per tant, sempre m'agrada escombrar cap a casa en aquesta etapa tan esperada, apadrinada pel Sepp Kuss,
5: Sepp Kuss, subconscient se li va anar. I per últim, atenció, perquè les bicicletes a vegades poden estar en perill. Si no, escolteu el que es va dir la Ser.
10: Las reacciones del día de hoy, algún problema en carreteras, ¿no? Izaskun Montero.
11: Sí, en la Vizcaya 2405, en Amoroto, colisión entre un turismo y una bicicleta. La bicicleta está grave. No, perdón, está
10: el
11: herido.
10: Ciclista.
11: El ciclista está herido.
10: Gracias, Izas.
5: Sí, sí, el que estava ferit era el ciclista. La bicicleta, pues no sabem com estava, però millor estava greu també la bicicleta. Però...
3: Tot especial ciclisme, perquè avui estem a Tarragona pel Tour de França, que arrencarà des d'aquesta mateixa ciutat d'aquí a just un mes. Abans, el gran depart des de Barcelona, tenim el trofeu aquí a la taula. Saissó, prepara't amb l'inalàmbric perquè narraràs alguna cosa que encara no has narrat al llarg de la teva trajectòria, que són molts anys.
12: Mira que ha narrat coses.
3: Mentre es prepara el Saissó, un aplaudiment per al Felip Ortiz, llegenda del Nàstic de Tarragona. Què tal, Felip? Un tio de Lleida, però ja fincat des de fa molts anys amb aquestes terres a Tarragona. Com estàs, Felip?
13: Molt bé, molt bon dia a tothom.
3: Tot i que ara estàs a cavall, no?, entre Andorra, Tarragona, no?
13: Sí, ara la meva vida està una miqueta... però bueno, la veritat que Andorra es viu molt bé i està a prop de Salou. No?
3: Què tal per Andorra?
13: Molt bé.
3: Home, a prop de Salou,
13: molts ciclistes,
3: Andorra.
13: Sí? I professionals, sí.
3: Tu fas ciclisme o no? Surs amb bicicleta?
13: Intento. Però, bueno, una mica de muntanya, però... quan anem a entrenar quasi sempre trobem a professionals entrenant.
3: Carles Cortés, com estàs?
12: No, molt bé, no, contents no, de retrobar-vos.
14: Perdona, perdona. Sí que...
12: No, no Cristóbal, sí, Cristóbal Catamanasso.
14: Sí. Aviam, no l'has presentat com s'ha de presentar
12: Cristóbal
14: Carles Cortés.
12: Catamanasso,
14: Carles Cortés, bueno, segur que l'heu vist per tele, amb els castells, amb tota la seva... història.
3: Home, és història de la cadena SER, també.
14: És un mite de la cadena SER.
12: No, bueno, això no.
14: Que ens agafaves al relleu,
12: sí,
14: a la graderia.
12: Efectivament.
14: Nosaltres acabàvem la taverna.
12: Quina por feia obrir aquella porta a les 12 del migdia.
14: I nosaltres sempre et donàvem pas cantant una cançó i aprofitant.
12: No, Cristóbal.
3: Sí, que s'apropi la gent, que s'apropi la gent.
14: La cançó és molt fàcil. Mireu, m'heu d'ajudar amb aquesta cançó. La cançó...
12: Sou molt dolents.
3: Apaga, deja de hablar i estarte
14: pagant el que tienes que estar. Al turrón.
12: Sou molt dolents.
14: La cançó és molt fàcil. Diu: qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
3: Sí, té una lletra molt profunda.
12: Això cada dia.
14: Sí, molt elaborada.
12: Cada dia els havia d'aguantar així.
14: Anem a fer-la entre tots. Qué bueno es, qué bueno es,
12: qué bueno es. No el seguiu, no el seguiu. No, no, no canteu, no canteu.
14: Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
12: Cada dia així.
3: Ara els oients més fidels, els que fa més anys que ens escolten, els hem fet rejuvenir 15 anys.
12: Sí, sí, és veritat. Cada dia els havia d'aguantar, cada dia, igual, eh?
3: El Carles Cortés no necessita presentació a la cadena SER perquè els més fidels l'haureu escoltat durant molts anys. Ara està a Ràdio Ciutat de Tarragona. També hi ha la Tere Ortega, de Tarragona Ràdio, i l'Arnau Monreal, de Diari Més. Com esteu?
15: Molt bé.
3: Gràcies per venir al Que t'hi jugues. Escolta'm.
12: Sí. Felip Ortiz, un mite.
3: Possiblement el millor porter de la història del Nàstic.
12: Bueno, això ja hauria... Felip, tu saps que pot haver-hi debats aquí. No?
13: Molts debats. Però, la veritat que jo vaig intentar fer-ho el millor possible.
12: No, jo va fer molt bé. I un dels herois, un dels ascensos del Nàstic, Aquest home li va parar un penal a Soldado, que ens va donar un ascens. Només et dic això.
13: Mira, l'altre dia el meu fill ara... està jugant de porter amb 6 anys i està mirant el vídeo.
12: Mirava el vídeo.
13: I ets tu, el que deia, ja. Felip, t'estimo.
12: Sí. És veritat. Que era 2004, allò, no?
3: Vas fer com Puyal, amb Urruti, Cortés,
12: però
3: amb Felip.
12: Però a més, fet expressament. Fet expressament, perquè pel Nàstic allò representava el que pel Barça la Lliga aquella de Valladolid. I recordo aquell moment que Felip li atura Roberto Soldado, el que després va jugar al primer equip i li va aturar un penal. No era el de l'ascens, perquè no va ser el de l'ascens, però era un penal molt important que va aturar el Felip.
3: Qui serà l'entrenador del Nàstic? Perquè avui hem conegut que no continua Pablo Alfaro.
15: Pues mira, un que coneix bé el Felip Ortiz, perquè hores d'ara el que pren més números és Xisco Campos, ja en parlàvem abans. Mira, el Felip Ortiz va ser, en certa manera, l'entrenador de porters de Tomeu Nadal, que ja s'ha fet oficial, de Tomeu Nadal, que és el director esportiu de la propera temporada del Nàstic.
3: Tomeu Nadal, director esportiu.
15: Sí. Director esportiu, ell sap com és com a porter i com és com a company, i també coneix a la perfecció a Xisco Campos, que hores d'ara encara no està confirmat, si no actualitzo el mòbil, Xisco Campos seria el nou entrenador del Nàstic de Tarragona.
12: Xisco Campos, perquè ho situeu, segon entrenador del Mallorca. Però un mite del Nàstic perquè va jugar molts anys aquí.
3: I ho comentàvem amb l'alcalde, és veritat que Tarragona té molta història, el Nàstic té molta història i una afició tremenda. És un club que mereix, per dimensió, estar al futbol professional. Què és el que passa? Què ha passat amb el Nàstic?
12: Això, ells han estat seguint molt més l'equip, molt més en el dia a dia, i la Tere i l'Arnau segurament ho poden explicar molt millor.
15: El que ha passat aquesta temporada, jo crec que ha sigut una mala planificació esportiva de la temporada. Es va fer massa net respecte als futbolistes, la plantilla de la temporada anterior, una plantilla que per segon any consecutiu es va quedar allò a res, a un minut de poder assolir el playoff. Jo crec que s'ha fet massa net. Alguns futbolistes, evidentment, van haver de marxar perquè tenien ofertes que no podien renunciar-hi, però altres es va prescindir d'ells, i entre això, en aquesta decapitació, es va decapitar, bé que s'han quedat els futbolistes que s'han fet el Nàstic, que senten l'escut, però no quedaven un capità com Xisco Campos en la seva època, o sigui, futbolistes capaços d'agafar de la solapa els futbolistes quan venien maldades i aixecar l'equip. I tinc dubtes si la plantilla donava més de sí del que hem vist aquesta temporada.
3: Arnau,
16: el que quedava clar era que una plantilla que amb el pas dels mesos i la pressió afegida eren jugadors, no, com diu la tele, no, jugadors que no, potser no tenien aquest tant sentiment, potser hi ha molts, alguns ja estaven pensant en la temporada següent, d'altres que no van estar al nivell i, bueno, al final, tres entrenadors decreixen tota la temporada.
3: Sou molt de ciclisme, vosaltres, o no?
12: A mi m'encanta, sí, i a la Ter especialment.
15: Moltíssim.
3: Ara comentàvem per WhatsApp, aprofitant la pausa, amb el Iu Andrés, que és el cap de programes de la cadena SER, que també està aquí i li agrada molt, que ho comentava el Seixó, la gran esperança al Tour pels francesos és Paul Seixas, però el dubte és si el cremaran massa aviat, no? Perquè enfrontar-se amb només 19 anys a Vingegaard, a Pogacar, que és per molts el millor ciclista de la història, igual és delicat.
12: Sí, però jo crec que s'ha de provar. A mi quan ho van anunciar que Paul Seixas correria al Tour, a mi em va agradar molt, perquè a més venia de guanyar no sé quina prova, que tothom era el moment clau de dir hi va o no hi va, hi va o no hi va. Jo crec que, de fet, enriqueix el Tour. Per mi l'enriqueix, que ja hi vagi enguany, l'enriquirà. No sé si es cremarà o no es cremarà, però crec que enriquirà el Tour, i la veritat és que a Tarragona, a més, he vist gent de ciclisme que estava amb vosaltres ara fa una estona, m'alegra molt per tota aquesta gent que ha treballat picant pedra pel món del ciclisme a Tarragona, el Diego i el Jordi i altra gent que estaven per aquí, que puguin veure el Tour aquí a casa, crec que és un moment únic.
15: Jo crec que és difícil plantar-li cara a Pogacar, i Vingegaard, que seran els dos gallets d'aquest Tour, com ho han estat d'altres, i a més amb un ciclisme on estan despuntant gent molt jove, nosaltres a la nostra època, fins als 30 anys, no et converties en un bon ciclisme. És un ciclista jove al francès, pot passar de tot, per què no, si té allò d'esparpajo, valentia, que és el que ha demostrat Pogacar per emportar-se totes les curses, totes les etapes, és que t'aixeques tu ara i t'intenta guanyar l'esprint.
16: Bueno, jo, a veure, com vols d'aquí a Tarragona, crec que som, que estem en procés de fer-nos experts en ciclisme, eh? D'aquí, que tenim un mes per endavant.
3: Un mes just, clavat.
16: Un mes clavat. I bueno, excepcionant sobretot aquí pel pas de Tarragona, jo crec que serà molt bonic. A nivell de... sobretot de veure el peu de carrer, que això sempre està bé.
3: És un quart de dues del migdia, estem aquí entre amics, ara regalarem els bolígrafs esborrables de la casa Wonderwall, els bolígrafs Wondergold.
17: Els capibares.
3: Els capibares, sí, sí. Estan i en entrenant. Un moment torna el Bermúdez aquí a la taula amb els bojos de la taverna, però mentre s'acaba de preparar el Seixó, Felip, has dit que tens un fill petit que és porter... No pateixes molt?
17: Més que quan jugava ahir, no?
13: Sí, sí, la veritat que jo no volia que jugués a porter i sempre l'he deixat fer i bueno, amb la dona sí que hem parlat, no? Que sigui, jo crec que el que volia és que fessi deport, que estigués relacionat amb companys, perquè bueno, el futbol i tots els esports el que et dona és infinitat de coses positives. Però bueno, ha sigut ell el que ha sigut, el deixem endavant i després doncs si li tinc que aconsellar, però no em fico molt ni els entreno ni res que vagi, s'ho passi bé i que és l'important en aquesta edat.
3: El Felip Ortiz, els més joves igual no ho sabeu o no ho recordeu, va estar durant bastants anys a la Masia. Quants anys?
13: Doncs a la Masia, al Barça vaig estar 7 i a la Masia vaig estar 3 i mig i després ja...
3: Futbol base del Barça, 7 anys.
13: Quan complies 18 anys te'n vas a viure a pisos que et ficaven i bueno, allí vam compartir pisos amb
3: uns altres. Amb qui?
17: Hi havia.
13: El primer any amb el Xavi Molís i amb el Carles Puyol.
3: De fet, amb Puyol sou molt amics.
13: Molt.
17: Què tal, Carles? Què tal la convivència amb ell?
13: Molt bé. Està vivint a Andorra. Sí,
17: és un desastre.
3: O sigui, sou veïns d'Andorra?
13: Sí, bueno, veïns.
3: Mira que
13: una casa més gran.
3: Mira que l'han intentat convèncer perquè torni al Barça, donant-li càrrecs i tal, i ell...
13: Ell està molt tranquil a Andorra i la veritat que futbol sí que el segueix, però bueno...
3: Que bé que l'aniré al Barça, un Puyol, ara.
13: Clar, és el que estem parlant del Nàstic.
3: Com li agradaria a Hansi Flick, tenir un Puyol allà... Oh, sí.

0: Ara?
1: Clar, és el que estem parlant del nàstic.
0: Com li agradaria a Hansi Flick, tenir un Puyol allà a la defensa?
1: Necessita doncs, gent implicada, gent que senti els colors, i la veritat que Carles, doncs, amb això sí que ningú té cap mena de dubte.
0: Alguna vegada ho he explicat, però potser no ho he escoltat i tal, però Felip Ortiz va ser un dels meus primers ídols, perquè ell jugava a l'AM, al club de Lleida on jo vaig començar, clar, era una mica més gran, porter,
2: i que tu eres porter, tio.
0: Barça, sí, clar, per això. I al fitxar-lo al Barça, diguem-ne que tots els porters que venien per darrere ens fixàvem en Felip Ortiz, i els nostres entrenadors sempre ens deien, fixeu-vos que si ho feu bé, podreu, com Felip Ortiz, acabar jugant al Barça. El que passa és que...
1: Jo sempre he tingut la... He tingut,
0: doncs, vaig entrenar un any, però...
1: He sigut l'exemple dels porters baixets, no? De que,
0: clar, és que tu, quan... 1,76, no?
1: Sí, bueno.
0: Has de ser molt bo, bueno, per ser professional, i... ser porter amb 1,76.
1: Sí, sempre deien, doncs, els porters tenen que ser alts, i jo era sempre l'exemple, no?, de Lleida mateix, no?, que deien a Lleida, no pateixis de l'altura, que mira que no, ja ets pel Barça. Però bueno, però ara, verdaderament, ara sí que tens que ser alt.
0: És que ara ja no hi ha porters de menys d'un 90.
1: Abans sí que havia, doncs, molts porters, doncs, jugant a primera divisió, doncs, no sé, Arconada, Bullo,
3: València,
1: no? València, sí. Sí.
0: Paco Bullo.
1: I ara, doncs sí, ara la veritat que primer, si no me deixes 80 i pico, ja no...
0: Ara és veritat que ara ja la majoria de porters juguen amb els peus, surten de l'àrea, abans no, i tu vas ser dels primers porters que jugava molt bé amb els peus, que era més que un tio que parava sota pals. Clar, estem parlant, sí, de fa 20-30 anys.
1: Sí, això em va anar bé, no?, al Camp Barça, doncs, que... Quan vaig arribar jo, encara estava Johan Cruyff, després va arribar Van Gaal, i doncs una cosa que li agradava molt era el joc de peus que tenia, no? I això, doncs, després també vaig coincidir amb el canvi de regla, que abans els porters la podien agafar amb les mans.
0: I és que abans, quan el defensa li passava la pilota al porter, el porter la podia agafar amb les mans. I quan ell jugava es va canviar la norma i ja... és quan, si et passen la pilota, no la pots tocar amb les
2: sembla
0: mans.
2: Sembla ser l'abuelo Cebolleta, eh?
0: No, però és que aquí hi ha un públic molt jove, abuelo, que no sabrà que el futbol canvia.
2: Ja,
0: és així.
4: Sí. Sí. La raó. De fet, ara mateix tenim 4 nens aquí, sí, que jo crec que fa 20 minuts que estan aquí, això pot considerar ja 25. Explotació infantil.
5: Sí. Jo et volia preguntar, l'altre dia a Chesney li preguntàvem per Joan Garcia, i deia que no té cap inconvenient en no jugar, perquè és tan bo Joan Garcia, i que un tio amb la trajectòria de Chesney diu, és que mai m'he trobat un porter tan bo com Joan Garcia. Tu que ets porter, o que has sigut porter, què, el Joan Garcia?
1: Estic d'acord.
5: És el fitxajazo de la dècada?
1: Sí, estic d'acord. Bueno,
0: no és el millor dia per reivindicar-lo, però això després de la rada d'ahir.
1: Vale, okay. Estic d'acord, i bueno, i també doncs, tinc molta confiança en De La Fuente, que és l'entrenador porter del Barça. I parlem molt, i la veritat que tothom s'ha quedat sorprès, no? Però no sorprès amb el que tothom veu, no? Que és el que es veu, el que compara, com el joc de peus, sinó amb la mentalitat que té, que després d'un error, doncs, això és el que teníem por, no?, tothom, no?, arribar a Can Barça i ser un porter, el que està demostrant a nivell de cap, això és el més important, no?
0: Ara que dius lo de La Fuente, clar, perquè ell va estar al Nàstic, no?
2: Correcte, De La Fuente va ser entrenador de porters.
0: I està tan sonat com sembla de fora, sí, perquè és aquell que tantes vegades han expulsat, sí, de la banqueta del Barça.
2: Sí, ja començava a mostrar aquests símptomes.
0: Ah, sí?
2: Sí, en aquella època a Tarragona, sí.
1: No, això és la...
2: Bueno, ell ha de quedar bé, no? Felip,
1: no.
2: Felip ha de quedar bé i dirà que no i que... Però bueno, té aquests ramalazos, sí, sí, sí.
5: És cosa de porters, no?
2: Sí, però no passar...
5: Sempre,
2: tu també,
5: els porters
2: sí
5: sou així, no?
2: Pots, sempre.
0: No, però els porters, jo sempre dic, no estan bojos, al contrari, han de ser els tios més centrats de l'equip.
1: Estic d'acord. Si no, algú té que ficar a l'ordre, no? Clar. Jo crec que els porters són els que fiquem l'ordre als equips.
0: Quins són els teus plans? Continuaràs a Andorra la temporada que ve?
2: No, para. Tu saps que va la Champions, no?
0: Sí, clar.
2: Pues això, Champions?
1: Sí. Bon,
2: home, si ha de seguir, clar, home.
1: Els plans són que dilluns comencem a entrenar allà. Van guanyar la Lliga i el vencedor de la Lliga, doncs, juga les prèvies de Champions i a partir de dilluns a entrenar i el 8 de juliol fem la primera prèvia de Champions, a veure aquí el sorteig que ens
2: cuidau. Felip, entrenador.
6: La primera ronda de Champions és la millor de totes.
2: És boníssima. Jo a vegades l'he vist. A més, a l'Inter Escaldes, que l'he seguit alguna vegada, també en etapes anteriors, vaig seguir en l'etapa de Covid, aquesta eliminatòria que ell jugarà anada i tornada, es va jugar a Suïssa, jo vaig seguir per la televisió l'Inter Escaldes jugant allà a Suïssa.
1: Sí, sí. L'any passat es va tocar l'Este Agua de Bucarest, Olimpia de Ljubljana i l'AEK d'Atenes.
6: Sona l'himne, també, sona l'himne.
1: Clar, clar, clar.
2: Sí, sí, guapo, tio.
0: I ara ja sabeu contra qui jugueu?
1: No, el dia 7 és el sorteig de juny.
0: Ja. Doncs estarem pendents.
2: Seguiment,
0: eh?
2: Seguiment de Felip home, i l'Inter.
0: I tant, i tant, i tant.
5: Us quedeu al concurs o no?
0: Sí, home.
5: Us quedeu, sí? Clar, sí? Com sí, es sí. diu, Xavi, això? És que som uns puretes.
3: La bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, b

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Hi ha coses molt nostres, com dir...
3: Sou molt bona gent!
2: O l'aventureres, aventurers, tan nostre com dir... Posarem llum a la foscor.
3: O el Kamehameha!
2: Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
4: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: A la primera selección española de fútbol femenino.
7: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
8: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
7: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
6: Que vean de lo que sois capaz.
7: 12 de junio en cines. A la cadena SER y SER Cataluña... Gemma Alegrí.
9: Bon dia, dissabte 6 de juny, dissabte força inestable. Núria Seró, bon dia.
10: Serà la tarda quan podrem tindre alguns ruixats. Hola, molt bon dia. La primera meitat de la jornada comença tranquil·la, amb alguns núvols de tipus alt que ens anirien creuant, però en la segona esperem alguns ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i també es poden escapar al prelitoral. Una jornada marcada per la pluja i també per les temperatures que pugen. De fet, les màximes més altes voltaran els 32 graus. A la costa es podran rondar els 26. Ara mateix els termòmetres van des dels 16 graus a Girona, a Lleida, 19 a Tarragona i 20 a Barcelona.
9: Repassem ara l'actualitat informativa. El Papa Lleó XIV es reunirà finalment amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a l'estat espanyol. L'oficina de premsa del Vaticà no ha informat quin dia serà, ni a quina ciutat, ni tampoc en quin format, però sí que ha detallat que la reunió l'ha organitzat l'Església espanyola. El Vaticà anuncia la trobada aquest divendres, el mateix dia que el diari El País ha publicat una investigació que apunta que un centenar dels càrrecs eclesiàstics van encobrir casos de pederàstia. Entre aquests, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomell, Oriol Soler.
11: El primer cas és el del sacerdot Alexander Patiño, capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, a Barcelona, que va ser detingut per abusos sexuals en un cas judicialitzat. Omella ha negat la major declaracions a RAC1.
12: Em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer, que m'ho demostri.
11: El nom d'Omella apareix en un segon cas d'encobriment, segons la investigació. És el del sacerdot Jordi Sanabra, ex-rector de la parròquia de Polinyà, que el 1990 va ser enviat com a missioner a l'Equador sense que ningú sabés després que sortissin denúncies d'abusos a menors i que fos requerit per la justícia.
12: Jo el que tinc com notícia és que va fugir.
11: Sanabra va morir allà anys després i mai se'l va arribar a jutjar.
9: 15.000 docents han tornat a sortir al carrer a Barcelona per reclamar millors condicions laborals. Asseguren que els problemes del sistema educatiu no es resolen pujant sous i que ara són les assemblees les que volen negociar directament amb el departament.
13: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la de qualsevol departament.
14: Estem convençudes que les millors propostes per seguir la nostra lluita només es poden construir entre la gent que estem a les aules.
9: Són precisament les assemblees les que marquen ara el pas als sindicats que han fixat una nova jornada de vaga dimarts vinent. Dimarts vinent, que és precisament el dia que arriba el Papa Lleó 14 a Catalunya. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra demanen responsabilitat als docents. El comissari David Boneta, cap del dispositiu de seguretat de la visita del Pontífex, ha assegurat a Ser Catalunya que es garantirà el dret dels professors a manifestar-se sempre que aquestes protestes siguin compatibles amb el desenvolupament de la visita del Sant Pare.
15: Hauria de ser compatible, doncs, les dues coses. I per part nostra, en aquest sentit, hem dissenyat un dispositiu, doncs, perquè així sigui, per garantir la seguretat tant dels visitants com del Sant Pare.
9: Dimarts vinent és, com dèiem, el dia que arriba Lleó 14 a Catalunya, però també el dia que milers d'estudiants comencen les proves d'accés a la universitat. En la concentració d'aquest divendres, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha rebut una forta xiulada, tot i assegurar que es desmarca del preacord perquè així ho ha volgut el col·lectiu docent. Pel que fa al departament, insisteixen que el temps per negociar s'ha acabat. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en declaracions a Ser Catalunya.
16: És evident que tot i a la vegada és impossible, i que aquest acord ens permet, com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
9: Publicitat i tornem.
17: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte

0: Cornellà a la plaça de Catalunya.
1: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
6: Tres minuts i seran les 9 del matí. Hi ha novetats sobre el cas Andic. La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell fer una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andic, fundador de Mango. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, el Ministeri Públic vol que el fill de l'empresari expliqui des del lloc dels fets com va ser la caiguda del seu pare. Encara dels tribunals, el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional descarta demanar a l'Agència Tributària la informació econòmica sobre el PSC, tal com havia sol·licitat la UCO. Aquesta unitat de la Guàrdia Civil ha posat sota sospita un pagament de 20.000 euros de la campanya electoral que va portar Salvador Illa a guanyar les darreres eleccions, amb la hipòtesi que hagués servit per finançar la suposada trama Leire Díez per protegir Pedro Sánchez d'embats judicials contra el seu entorn. El jutge, però, ha decidit restringir aquesta petició. I els bombers han controlat l'incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, que ha fet col·lapsar la nau d'uns 20.000 metres quadrats, on aquest divendres a la tarda es van haver d'evacuar uns 150 treballadors.
7: L'estructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, estem monitoritzant quina és l'evolució d'aquesta estructura perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
6: És Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers. El foc ha cremat amb molta virulència fins al punt que s'ha ordenat desallotjar també les naus pròximes per evitar risc de propagació. Els primers indicis apunten que el foc s'hauria generat en unes plaques solars que hi havia a la coberta. Dels esports, 4 gols de les jugadores del Barça deixen la selecció espanyola femenina a només un pas del Mundial, mentre el Sabadell jugarà la final per pujar a segona divisió. Joan Tejedor, bon dia.
8: Bon dia. Patrick Guijarro, doblet d'Alexia Putellas i Clàudia Pina permeten la campiona del món golejar per 4-0 Anglaterra, la campiona d'Europa, recuperar-li el gol a Veraz i situar-se a primera de grup a una jornada pel final de la classificació pel Mundial. Si Espanya guanya dimarts a Islàndia, tindrà assegurada la plaça per defensar l'estiu que ve el Brasil el campionat aconseguit el 2023 a Austràlia i Nova Zelanda. També ahir el Sabadell va remuntar l'eliminatòria contra el filial del Real Madrid i jugarà una de les dues finals del play-off per pujar a segona divisió. Aquest cap de setmana coneixerà el seu rival entre el Villarreal B i el Zamora. L'Europa intentarà aquesta tarda classificar-se per l'altra final, visita en quart de cinc el filial del Celta Balaïdos amb l'eliminatòria empatada a un. En bàsquet, la penya va guanyar de 19 al Baskonia, 82-63, i força el tercer partit dels quarts de final de la Lliga CB.
6: Gràcies, Teje. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Han comenzado los discursos en la recepción al Papa León XIV en el Palacio Real. El rey Felipe VI se acaba de referir a los casos de pederastia en la Iglesia, al dolor causado a las víctimas y a la necesidad de reparación. En el Palacio Real está María Manjabacas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, había expectación por si había alguna mención, y si la ha habido, ha sido un discurso el que acaba de terminar del rey, con clara referencia a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Lo escuchamos.
2: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial.
0: ¿María?
1: Sí.
0: Sigue, adelante, sigue.
1: En este momento acaba de terminar el discurso del rey, en el que decíamos que se ha referido a los casos de abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Ahora, en este preciso momento, es el turno del discurso del pontífice. No sabemos todavía si habrá referencia a los abusos a los que sí se ha referido el rey. Tras las palabras de los dos, del pontífice y del rey, se dará por finalizada esta ceremonia de bienvenida aquí en el Palacio Real.
0: Gracias, María. Cuando acabe esa recepción en el Palacio Real León XIV, se irá a la Anunciatura, lugar donde va a descansar estos días en Madrid. Parte de ese recorrido lo hará en el Papamóvil y lo hará con el techo abierto. Marina García, ¿en qué punto estás de ese recorrido?
3: Pues estoy en la Plaza de España, donde la sensación hasta ahora es que todo está preparado, un enorme despliegue policial, pero sobre todo la espera de todas las miles de personas que están en esta parte del recorrido, ya pegados a la acera, que se están organizando y que esperan ver pasar en un rato al pontífice en Papamóvil. En esta primera jornada hemos visto su llegada al aeropuerto, un pequeño encuentro con algunas familias que lo esperaban tras los saludos institucionales. Ahora escucharemos su discurso y al final de la mañana de este sábado, con un poco de retraso, veremos por fin el primer contacto de León XIV con las calles de Madrid. Una de las mujeres con las que me he encontrado destacaba:
4: trabaja por la paz, luego es importante en los tiempos que estamos viviendo.
3: Su compromiso con la paz, uno de los rasgos que están marcando su pontificado y que está aquí también en el diálogo, en las conversaciones en la calle, en esta primera jornada del viaje apostólico de León XIV a España.
0: La llegada a Madrid del Papa ha despertado, como no, una gran expectación. En la calle hay numerosos grupos de personas que esperan ver a León XIV. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Almudena. Miles de personas van colmatando allá el sobrecargado centro turístico de Madrid. La venta de gorras se ha disparado en las tiendas por el sol, banderas del Papa, camisetas blancas, moradas, amarillas, cruces en el pecho, canciones y muchos más hábitos religiosos por la calle que de costumbre. Hemos visto grupos de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Galicia, todos viviendo esto como una fiesta, como este chico.
6: Pues a nosotros nos da muchísima alegría, porque que venga a España hace presente que, pues que aquí también, en España, se vive la cristiandad. Se vive de manera...
5: El tráfico cortado, las cafeterías y bares llenos, la policía vigilando a los carteristas y Cibeles, muy cerca de aquí, tomada por los andamios del enorme escenario papal. No es un día cualquiera en Madrid.
0: Este viernes el Vaticano confirmó que el Papa León XIV se verá con víctimas de la pederastia en la Iglesia. Se desconoce el día y el lugar. A los abusos de la Iglesia se ha referido el pontífice antes de bajar en el avión. Ha dicho que es una llaga abierta.
7: Los lugares donde he estado, he siempre trabajado para instituir las normas,
8: lo sabemos,
7: a seguir, y seguiré haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
0: Son las primeras palabras de León XIV sobre los casos de abusos en la Iglesia, respuestas a preguntas del diario El País en ese avión donde ha viajado el Papa hasta Madrid. Al margen de la visita a España del pontífice, mañana hay elecciones en el Real Madrid. José Antonio Duro, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas, sí, porque estamos en el último día de campaña. Mañana se van a abrir las urnas en Valdebebas. Han hablado los dos candidatos en una mañana, Héctor González, con mucha tensión entre ambos. Muy buenas.
10: Sí, ¿qué tal? Muy buenas. A 20 horas para que abran las urnas y el socio madridista elija entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Esta mañana cada candidato ha lanzado duros ataques contra su adversario. Florentino Pérez, que ya ha cerrado su campaña, ataca a Riquelme por los desmentidos de los entornos de Haaland y Klopp, mientras Riquelme acusa a Florentino de haber llevado al club a una situación de crisis financiera.
11: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago. Yo no les presento camisetas enrolladas para que un presentador haga su show. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
12: El Madrid está en una gravísima crisis financiera, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura. ¿Está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez?
9: Las elecciones del Real Madrid que copan la actualidad en este sábado, que tiene desde las 9 la cita en Carrusel con la primera semifinal, partido de ida en el playoff a Primera División, Castellón-Almería.
0: Es todo, sigue el programa especial con Pablo Tallón por la visita de León XIV a España en cadenaser.com, en nuestro canal de YouTube y también también en la app de la SER. Y a partir de las 2, la 1 en Canarias, como siempre, en la antena de la SER, hora 14 con Aida Bao.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la...
13: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
14: Què tal? Bon dia. Bon dissabte, Claudio Arcarons.
15: Bon dissabte, Màxim Castillo.
14: En rigorós directíssim, en directíssim gravat o el que sigui, on som?
15: Som a la Sala Beckett, aquí, que han muntat una festassa pels 10 anys d'aniversari, que fa que la sala és aquí al Poble Nou. Hem vist ja la roda de premsa i ara estem amb el seu director, Toni Casares. Com estàs?
16: Molt bé, gràcies per ser-hi. Em fa molta il·lusió que
14: heu
16: vingut.
14: Home, el que ens agrada a nosaltres, les festes.
16: Home, vull dir... amb una roda de premsa amb olor de paella, això ara, és quasi nou, eh?
14: Ara.
15: A més, carrer tallat, o sigui, s'havien de celebrar així, aquests 10 anys?
16: Home, tant. Nosaltres teníem moltes ganes d'agrair públicament al barri de Poble Nou, que és un barri mare, Vallós, la manera com ens van rebre ara fa 10 anys, la manera com hem conviscut durant tot aquest temps, un barri actiu, sensible, que ens ho han posat tot fàcil. Estem molt, molt contents d'estar aquí i, per tant, mereixien un reconeixement i una festassa com la que estem fent.
14: I, de fet, heu convidat a la gent que fa teatre amateur,
16: sí,
14: una d'aquestes institucions, diguem, del Poble Nou,
16: sí,
14: a que ocupi la Beca. Jo això ho he trobat, francament, molt maco.
16: Mira,
14: perquè no és, no és només un homenatge als veïns, sinó la tradició,
16: clar,
14: teatral de la que veu el professionalisme dels escenaris.
16: Saps què ens passava,
14: no?
16: Quan vam arribar fa 10 anys? Anàvem coneixent el barri i ens adonàvem que el barri tenia molta tradició de teatre amateur i dèiem, ai, ai, ai, que no passi que l'arribada de la Beckett, que és un teatre professional, faci com desaparèixer o fagociti o gentrifiqui,
14: clar,
16: la tradició teatral del barri, no? I vam dir, sobretot, de seguida dialoguem amb ells, mirem de quina manera, al contrari, no? En lloc de fagocitar, el fet que hi hagi la Beckett faci enriquir, millorar la tradició del teatre amateur. Fins que aquest any vam dir, és que a més el que hauríem de fer és cedir-los l'escenari.
14: Sí,
16: llavors
14: sí,
16: ens venen aquí amb el seu nou espectacle, que el tindran llest pel setembre, i obriran aquesta temporada tan especial els del Cercle Moral.
14: Amb Scoop.
16: Amb Scoop.
14: La història d'una redacció d'un diari digital en crisi.
16: A vosaltres, periodistes, us afecta.
14: I se m'han sent la...
15: Interpel·lats, eh?
14: La interpel·lats total.
16: Absolutament.
14: Sí. Doncs escolta, em pots llegir el paper aquí, aquest avís que tenim aquí, a peu d'escales?
16: Aquest faristol, us he de dir que és polèmic.
14: Per què?
16: Perquè, sí, perquè a nosaltres ens agrada, bueno, diguem-ho als oients, aquí posa, no passeu, sisplau, i a sota, do not cruise, please.
14: Això és pels expats del barri, o què?
16: No, això és perquè la Beckett és un obrador internacional. Llavors venen alumnes, professors, actors, directors d'arreu del món. Ara, per exemple, el juliol tindrem una mena d'escola d'estiu amb gent d'arreu del món. I, per tant, en alguns ens hi hem de comunicar en anglès. Però, de tota manera, a mi la polèmica és aquest no passeu, sisplau. Perquè primer algú va posar prohibit passar i vam dir no prohibim, siguem una mica més amables. Llavors hem posat un no passeu, sisplau, que li fa cas. No tothom. Nosaltres passarem.
14: Nosaltres, aquesta norma, fora.
16: Vinga,
14: no?
16: Ens passem, o sigui... anem a alguns dels espais que no, tampoc són els privats, perquè a la Beckett la gent passa una mica per tot arreu, però són els espais més de creació, on hi ha els actors treballant, on hi ha els alumnes fent classe, perquè ja sabeu que la Beckett és un teatre que no només fem espectacles i els exhibim, sinó que també, diguem que fabriquem nous creadors i creadores, és a dir, ensenyem a escriure teatre, experimentem, provem noves maneres d'escriure i de fer teatre. Per tant, passen moltes coses, passa molta gent.
14: I ara em voldria aturar-me un moment, perquè, clar, estem parlant dels 10 anys de la Sala Beckett al Poble Nou. Nosaltres vam seguir, li deia jo, abans de començar el part, perquè va ser un procés llarg, eh?
16: I tant.
14: O sigui, vau trobar gairebé enrunada aquesta antiga Justícia i Pau,
16: sí,
14: no? Cooperativa,
16: sí, sí,
14: del
16: Pau
14: barri.
16: I Justícia.
14: Pau i Justícia.
16: Pau i Justícia i Pau canvio... és una associació, també, sí, sí, que fan coses molt interessants.
14: Tens raó.
16: Però la cooperativa aquesta es deia Pau i Justícia.
14: Ens hem aturat a mitja escala i veiem una porta que dona a on?
16: Enlloc.
14: Però que l'heu mantingut.
16: Sí, perquè el que vam fer amb la reforma, que la van fer els arquitectes mai prou celebrats, a Ricardo Flores i Eva Prats, van fer una reforma que els hi vam dir, mira, nosaltres això ho hem de convertir en un espai teatral, però ens adonem, primer, que aquest espai és molt estimat pel barri, per totes les vivències, experiències, emocions que els veïns havien tingut aquí, i està carregat de fantasmes. Llavors anem a fer una reforma que faci que els fantasmes no s'espantin, que es quedin a viure en aquest edifici amb nosaltres,
14: no?
16: Perquè els teatreros, els fantasmes, ens encanten. Llavors, per exemple, aquesta porta va quedar, que ja no comunica enlloc per culpa dels canvis que vam fer, però la porta no calia treure-la, vos aquí l'hem deixat.
14: Si toquem la porta, a veure...
16: Pot ser que et respongui un fantasma o altre, vés a saber.
14: De moment ningú.
15: Tu te n'has trobat uns quants de fantasmes, o no?
16: Està carregat, carregat. Sí. Els que ja hi havia i els que cada obra... Jo crec que cada obra de teatre en deixa algun, de fantasma. Llavors ens pululen per aquest edifici i van passant, tu els saludes, més o menys els notes, i aquí estan i ens fan companyia.
14: Però a nivell de la Sir Walt Romea o... Sí, que us fan...
16: Tal qual, tal qual. El que passa que els nostres no són fantasmes de gent viva, són fantasmes de personatges inventats, d'il·lusions, de penes, de vegades també, però de coses que nosaltres, o el públic, o els que van viure a la cooperativa, il·lusions que projectaven, que quedaven, bueno, respirant per aquests...
14: Que
16: per
14: aquestes...
15: I en tens algun de preferit?
16: No, saps què passa? En la Beckett arribes cada dia, entres en aquest edifici i només entrar, això ho notes, aquestes presències.
14: Aquesta energia.
16: Aquesta energia. Aleshores, no n'hi ha cap de preferit, són tots benvinguts, diguem, no? Però es nota molt.
14: Doncs...
16: I de fet, la gent que entra, tant públic com usuaris, ho diuen, diu, és un edifici que invita a imaginar,
14: sí,
16: a il·lusionar-se, a emocionar-se.
14: Doncs seguim Toni Casares, director de la Beckett, aquest mini recorregut.
16: Sí.
14: Cap on anem ara?
16: Ara, mira, si voleu podem anar cap a la zona on hi ha les aules, els tallers de creació, on treballen els actors, on fan els assajos, etcètera, etcètera. I per aquí arribem a una altra zona, veieu? Ara ens trobem...
14: No, home, no, podeu... Hola, bon dia.
17: Hola.
16: I a la Vera, que estan fent l'espectacle que serà la producció d'aquest estiu de la Beckett, que és un text de l'Oriol Puiggrau, que es diu el número 16 dels Arcans Majors, i la Rita està fent l'ajudantia de direcció i la Vera està fent el vestuari.
15: Cara de circumstàncies, noies?
17: Bueno, és que ella...
18: Cara d'expectativa, estarà molt bé això, ja veureu.
14: Espera, deixa'm fer aquella pregunta que fa tanta ràbia. De què va?
18: Toni, vinga, aventura't.
16: No, bueno, és una obra que és difícil d'explicar, però en canvi és com màgica, no? Jo cada vegada que em pregunten sobre aquesta obra dic, sobretot és màgia, perquè és la història d'una antiga casa on s'hi celebraven raves amb un espai rural, ha quedat com semi-abandonada, llavors hi ha una noia que fa entrevistes a gent que havien conegut aquesta casa i vas veient tu com a espectador tota la màgia que es produïa. Això que parlàvem dels fantasmes?
14: Sí, ara que parlàvem del teatre.
16: Mateix.
14: Sí.
18: La relació de tres dones amb aquesta casa i com cadascuna d'una forma totalment diferent ha tingut experiències molt íntimes i molt, molt especials i molt màgiques, com diu el Toni, al voltant d'aquesta casa. O sigui, quatre actriuasses sobre l'escenari.
16: Sí.
18: Val
14: la
18: pena.
14: Molt bé. A partir de quin dia això que ens ho apuntem?
18: 1 de juliol, fins al 2 d'agost, si no m'equivoco.
16: Em sembla que sí, em sembla que ho diu bé.
15: Hi serem.
14: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'obra.
18: Vinga, bona tarda.
14: Doncs, ui, Les Modernes del Raval.
16: Aquí posen, hi ha un cartell que diu Les Modernes del Raval, però és només d'avui, perquè aquest, Les Modernes del Raval, és un dels grups que aquest vespre actuaran. I aleshores
15: grup
16: això...
15: Grup tribut, no?
16: Aquí la Beckett passa...
14: Estelana.
16: Sí. Aquí a la Beckett passa això, que els espais són polivalents. Un dia serveixen d'espai d'assaig, un altre d'aula. Avui servirà de camerino per Les Modernes del Raval.
14: Doncs digue'm tu, guia'ns tu. Per on passem?
16: Mira, podem entrar aquí, un moment, veureu que això és una aula. Aula d'interpretació, amb un terra de fusta, amb ben habilitada, amb quatre focus que es pugui fer una mica d'il·luminació. Són aules que serveixen o bé per assaig o bé per classes d'interpretació i de tant en tant hi fem potser una lectura d'algun text en públic, activitats d'aquest tipus. Aleshores, aules com aquestes n'hi ha dues o tres al llarg de tot l'edifici. Això, de fet, on estem ara era... Quan era la cooperativa tenia una escola. I això eren les aules de l'escola. I allò era el pati, que és molt petitet, però era el pati del col·le. I saps què ens va passar? Quan vam arribar, com que nosaltres treballem molt amb dramaturgs, amb autors i autores, va venir el Pau Miró, que és un gran autor de teatre català, va arribar aquí i diu, ostres, ara de cop tinc un flash, jo havia vingut a aquesta escola. I no n'era conscient, i quan va entrar aquí, va recordar de que això havia estat la seva escola de quan ell era molt, molt, molt petit, no? O sigui que va ser com emocionant. Això que dèiem de les emocions.
14: Sí. Doncs ara en clau record, no? Tu quan vas posar el primer peu a la Beckett?
16: A la Beckett de Gràcia.
14: De Gràcia, sí.
16: A la Beckett de Gràcia, de fet, quan es va fundar, perquè jo que venia de la universitat amb uns quants altres que ens vam començar a il·lusionar per fer teatre a la universitat, vam conèixer el José Sánchez Sinisterra, que és un grandíssim dramaturg i molt bon pedagog, que ell tenia una companyia de teatre que es deia el Teatro Fronterizo i ens va com seduir, incorporar a la seva companyia. I en el context d'aquesta companyia va ser quan es va obrir la nova sala Beckett al barri de Gràcia. Per tant, nosaltres, que érem uns pipiolos, ja corríem més o menys per allà. Aleshores, jo vaig estar connectat amb la Beckett, d'una manera més distant, si voleu, fins que l'any 97 em van proposar d'assumir jo la direcció de la sala. I, per tant, des d'aleshores estem aquí portant el projecte de la Beckett.
14: Clar. Fer-te recordar per alguna obra que haguessis vist. Oh, això, això
16: hi ha tantes i tantes i tantes que seria... No em facis triar, per favor, perquè n'hi ha moltíssimes. Ja. Clar, penseu que la Beckett treballa sobretot l'intent de que l'autoria teatral, sobretot l'escriptura i en llengua catalana, permanentment es vagi rellevant, es vagi renovant, que hi hagi sempre noves autores, nous autors, que puguem dir que el teatre a Catalunya és un llenguatge viu, connectat. Per tant, hi ha tantes, tantes experiències de tanta gent que va començar la Beckett. Si repasseu autores i autors de teatre que estan actualment a la cartellera comercial i professional de la ciutat, el 80% dels noms que trobeu han passat per la Beckett. Van començar, van formar-se, han vingut després, tots han passat una mica en un moment o altre per la Beckett.
15: I ara tu, després de passar tants anys al capdavant de la Beckett i els que queden, no? Perquè ara esteu celebrant tot just el desè aniversari aquí al Poblenou, en quin moment creus que està el teatre? El teatre, o sigui, la sala Beckett.
16: Concretament la sala Beckett està en un moment dolç, està en un moment molt bonic, s'ha consolidat la nostra presència al barri, el sector teatral ens reconeix en general a aquest paper que fem, que és un híbrid entre això, no? El que us deia abans, no? Doncs fer espectacles però també fer cantera, no? Fer cantera teatral. Per tant, estem en un moment dolç, d'assistència estem molt bé, ve bastant bé molta gent, estem renovant les edats del públic, ve molta gent jove.
15: És el lloc de modernes, per excel·lència.
16: Mira, la temporada passada ens va passar que jo no estic cada dia al teatre, i un dissabte...
14: Qui va venir? Qui va venir aquí?
16: El WhatsApp de la Beckett, dels treballadors i treballadores, de cop em ve un missatge i diu: Toni, què fas a casa? Vine corrents. I què passa? Diu: hi ha la Rosalía!
15: La mismíssima Rosalía, a veure la Berta Prieto, no?
16: Del Fandom. El Troleig, que era un espectacle super jove, super potent, i de fet la Berta i la Rosales continuen sent autores molt amigues de la casa, estem molt atents al que van fent. Elles i tants d'altres, no? Gent jove que està començant i aleshores ofereixen un tipus d'espectacles que també la gent de la seva generació hi connecten. Perquè moltes vegades, a mi m'ho pregunten moltes vegades, com tu fas perquè la ve que et vingui gent jove? Dic, és molt fàcil, dona'ls-hi l'escenari. Si la gent jove està a l'escenari, la gent jove ve a veure la gent jove.
14: Però després també heu convidat a Mario Gas,
16: clar,
14: Sergi Belbel,
16: clar,
14: no?
16: Però saps per què? Aquest... També, perquè una cosa alimenta l'altra. És a dir, pels joves està actuant en un teatre on també hi ha els veterans i els grans noms, ostres, els estimula i és, per ells és importantíssim. I a la inversa igual, els veterans i els que tenen més trajectòria, quan veuen que darrere seu hi ha uns que estan allà apretant i mirant-los amb la cella aixecada dient: a veure què ens farà aquest, també els grans, els veterans es posen les piles. Per tant, combinar les dues coses és superxulo.
14: Perquè després ja saps que hi ha aquelles reticències, el debat sobre l'efecte TAP, no?, que fan algunes generacions, això...
16: combinar, s'ha de poder combinar, han d'haver-hi les dues coses, perquè Déu nos en guarda viure d'esquena a la tradició. És molt important que sapiguem d'on venim, que reconeguem el que s'ha fet en les generacions anteriors a les nostres i que hi dialoguem, i si cal trencar-ho, ho trenquem, però sabent què trenquem, coneixent-ho a fons, no?
14: Doncs deixem l'aula i anem cap a algun altre últim lloc en el que podem concloure la conversa amb Antoni Casares, el director de la Beckett.

0: l'antic teatre de la cooperativa, que nosaltres ara en diem la sala de dalt.
1: I això, o sigui, és el teatret original que tenia la cooperativa.
0: El que era el teatre de la cooperativa, que també vam fer el mateix que hem fet amb tot l'edifici. Arreglar lo mínim imprescindible per fer-hi teatre. Però ens agrada molt. Per exemple, veus aquesta boca de l'escenarista com escrostonada? És com ens la vam trobar. No ens ha calgut ni pintar-la perquè ens agrada que la paret per ella mateixa expliqui la seva vida, no? I ara veieu una disposició que està tot a punt, tot preparat, perquè aquesta tarda un dels laboratoris experimentals que fem en aquesta sala, que és l'obrador de filosofia, que combinen activitats de pensament i activitats de creació escènica, avui, aquest vespre, presenten el treball d'aquest any.
2: Aquí hi ha com un avançament, no?
1: Addicció,
2: intoxicació.
0: Ai, caram.
2: I text infinit.
1: Quasi que podríem fer-lo nosaltres,
0: mira, aquí,
1: no?
0: Aquí teniu el guió, gairebé.
2: Sí, en Quim i la Berta.
0: Esteu fent aquí una exclusiva, no sé si, a veure si s'enfadaran.
1: Per què no fer una mica de...
0: Aclarim-ho, és un text que ens acabem de trobar aquí, que no sabem d'on l'ha sortit, però bueno. Va, vinga, jo sóc el Quim i tens la Berta.
2: Som-hi.
0: Quim, on és?
2: El què?
0: Va, ja saps de què parlo, on l'has amagat.
2: Com?
0: He buscat per tota la casa.
2: Doncs pots fer dues coses, seguir buscant o seure al meu costat i deixar que et passi el mono.
0: Però què dius? Quin mono? Va!
2: No penso ser còmplice de la teva decadència.
0: Decadència? De què que hi parles?
2: Doncs de que si segueixes així acabaràs malament.
0: La que acabarà malament ets tu si no me la dones.
3: I ara estàs ofesa.
2: Estic molt ofesa.
3: No trobes a faltar l'escenari, Toni?
0: Jo de tant en tant dirigeixo algun espectacle.
3: Dic sortir.
0: Ho havia fet a la universitat i ho feia fatal. O sigui que no, mai més. I dirigeixo tampoc no d'una manera molt assídua. De tant en tant, quan hi ha alguna cosa que realment la panxa t'ho demana, dius, va, vinga, aquesta vegada dirigeixo jo. Però moltes vegades em passa que llegeixo un text que m'agrada molt i dic, qui el podria dirigir millor que jo? I sempre surten molts noms i, per tant, doncs, és per això que a la Beckett no hi ha una única direcció per part dels espectacles, sinó que cada espectacle trobem un director diferent.
3: Doncs t'agraïm molt aquesta visita particular.
0: Ha sigut així, una visita així improvisada.
3: Molt improvisada.
0: Fantàstic,
3: però,
0: molt bé. És
3: però
0: un plaer.
3: Escolta, per molts anys i no sé, acaba tu, digues alguna cosa bonica del futur que ens espera.
0: Aneu
3: aquí
0: al teatre, gent, oients de la ràdio, aneu al teatre, mireu, ara em vaig a posar sèrio. El teatre té una sèrie de coses que són importantíssimes, que ens salvaran a tota la humanitat, que són la imaginació, la presencialitat. Per anar al teatre has de sortir de casa, t'has de desenganxar de la pantalla de l'ordinador, has de compartir amb altra gent. Per tant, la presencialitat, la imaginació, l'ús i el domini de la paraula, saber parlar, saber pensar amb les paraules, tot això fa que el teatre sigui un dels pocs espais on encara ens podem reconciliar amb la nostra condició humana. Per tant, no ho dubteu, aneu al teatre de tant en tant, que segur que us sentireu més humans.
3: Gràcies, Toni, i xapó, aplaudiments. I ens quedem ara amb els artistes, eh?
2: Aviam aquí
3: que presentaran espectacle la propera temporada aquí a la sala.
2: Som-hi.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez.

0: es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
1: Hola. Ai, que no ho havia de dir.
2: Probando.
3: Sí, aquí després de la roda de premsa amb Victòria Spumberg. Com estàs?
1: Hola, molt bé, vosaltres?
2: Pues molt bé. Home, hem aguantat, eh? Que si els núvols, que si la calor, que si les intervencions una mica llarguetes,
1: sí,
2: però és el que hi ha.
1: Sí, era una mica llarg, però a mi que em tocava de les últimes he pensat, ui, que no marxi sí. La gent, però no, heu aguantat.
2: Clar, i jo pensava, és el vostre moment, perquè al final són els actors els que llueixen els escenaris, però poques vegades tenim el dramaturg, no?, qui ha creat el text amb un micròfon i amb un públic també per explicar-se.
1: Sí, i a més és bonic que les rodes de premsa generals de la temporada vingui tothom. Això em sembla molt sí. important perquè fas un suport no només a la teva obra, sinó a la programació de la sala i aquí als 10 anys d'aquesta nova sala de la Beckett.
2: Bueno, com està vivint Victòria Spumberg en el moment, Victòria Spumberg? Perquè
1: això m'ho diuen ja fa uns anys, eh? Sí. Vull dir que...
2: Acabes de guanyar aquests premis Max per la tercera fuga, que tornarà al Nacional, sí. que això s'ha de dir, per la gent que es va quedar sense entrades. I ara doncs, tindràs aquesta obra de nova creació. Això és una carta d'amor a l'actor, en Xavi Sáez, una mica?
1: Sí, molt bé, ho has dit molt bé. El Xavi Sáez és un actor extraordinari i, a més, una persona molt, molt, molt maca. És que realment treballar amb ell és tenir a l'equip un plus des del punt de vista humà, que això no és tonteria perquè en el teatre has d'assajar molt, has de veure amb les persones i és millor que siguin persones que admires, no només des del punt de vista artístic, també humà.
2: Com a totes les feines, deixa'm dir, eh?
1: Tal qual, com a totes les feines. Però és que nosaltres ens estem moltes hores i treballar amb gent que s'estima la feina, que a més aporta, és un actor molt creatiu, amb molta imaginació. A mi m'agrada molt, i l'imperatiu, tenir un paper aparentment més tangencial però amb molta exigència tècnica, i jo tenia ganes de donar-li un personatge que on ell fos el protagonista, tot i que ara estic a la meitat de l'escriptura i crec que els dos tenen molt protagonisme, el pare i la filla, i la filla és la Júlia Mascor, que és una actriu que vam fer una prova, la vam fer amb el Xavi Sáez, vam veure moltes noies i ens va fascinar.
2: I dius tu que va ser abans de guanyar el premi al Festival de Màlaga.
1: Això és molt important dir-ho. Va ser abans, jo no la coneixia.
2: Sí.
1: La vaig convocar dues vegades i ens va fascinar. Ho dic en majúscules, eh? Realment crec que entre els dos hi ha una química espectacular i tinc moltes ganes de treballar amb ells dos. Serà un treball molt d'actors, i també, evidentment, sobre temes, conflictes i qüestions que a mi em ronden i que penso que ronden a nivell social.
2: Però... I la bondat de l'home, has dit? Que tens un conflicte?
1: No és que tingui un conflicte, és que els homes de la meva generació o sigui, ara es parla molt de noves masculinitats i tot això, i penso que els homes de la meva generació, que potser els més joves ja estan en un altre lloc, han estat coaccionats per un rol masculí que de vegades... ha estat un autèntic corsé per ells mateixos, pels vincles que han de generar i per les estructures familiars afectives. Llavors, jo ara estic treballant dos textos paral·lelament, un que va sobre, imagina't, la bondat masculina i un que va sobre la violència femenina, que són, en principi, conceptes que socialment ens apareixen a la inversa.
2: Sí, sí.
1: Però jo, de vegades, m'agrada posar-me en temes complexos perquè penso que el teatre, una de les seves funcions, no és perpetrar estereotips, sinó mirar la realitat des d'altres punts de vista. Llavors, jo tenia moltes ganes de treballar un personatge masculí que no fos un capullo, perdoneu-me la paraula, o sigui, algú...
2: Que n'hi ha, llavors, que n'hi ha.
1: Per això dic, jo els capullos ja els conec molt.
3: I també n'hi ha de molt macos i també està molt bé posar-hi el focus.
1: Això diuen. Llavors, clar, tenia ganes de... I a més, la bondat és un concepte que no té el valor, no li donem el valor que li hauríem de donar. A vegades és més difícil ser bo que no ser-ho. I tenia ganes de treballar un home que és abandonat per una dona, que normalment se'ns presenta a l'esquema contrari.
2: Clar, clar.
1: Sí.
2: Doncs moltes ganes de conèixer l'home bo.
1: D'acord.
2: Victòria Spumberg, gràcies, com
1: gràcies
2: sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fins ara.

0: unes coses preparades i les volia dir, que al final s'ha espantat.
1: És perquè en Quim no volia parlar.
2: Però hem de dir que crec que heu estat els més interactius amb el públic, no? Preguntant-nos a tots si havíem anat mai amb un urinari públic. Vosaltres sí? O sigui, com descobriu aquest tema? Això és a partir de l'experiència? Jo, que has pixat molt en urinaris públics?
1: Sí, jo els del Raval aquests, els en qüestió, els susodichos, els del MACBA, els he pitjat molt, perquè realment un urinari públic és un gran servei, i quan tens pipi i després et foten una multa perquè el fas al carrer i després et tancar els urinaris, me cago en Déu. I jo els he fet servir moltíssim, i de vegades he anat al Raval només perquè tenia pipi, només per poder fer servir aquest servei públic.
0: Des de Sants.
1: Sí, des de Sants.
0: No, perquè estava el teu company de pis, dutxant-se i no acabava mai.
2: Bueno, i d'aquest tema com feu un espectacle? O sigui, què esteu barrinant? Perquè, clar, tot això, esteu no sé mira, quina fase,
0: teníem ganes
2: si molt
0: de
2: inicial.
0: Parlar de diverses coses. Per una banda, teníem moltes ganes de parlar dels urinaris i d'explicar aquest lloc, perquè jo no ho sabia, hi ha molta gent que no ho deu saber, que existien i que existeixen aquestes coses. Segona, a més, aprofitàvem que existien, expliquem que existien i aprofitem que els tanquen, que és com et dono la cirereta i te la trec. I després també teníem ganes de parlar, perquè sempre ens agrada de posar-li una mica de suc, una mica de trama, una cosa una mica... I en aquest cas és una historieta de cuernos, una infidelitat, i tot lligat amb el protagonista, que és un detectiu privat que investiga doncs, un tema d'infidelitat en una família alta de Barcelona. Una infidelitat que es dona... Sí. Es dona en els urinaris aquests com en un lloc discret i apartat.
1: Sí, i també és una miqueta la idea que l'espai públic, com que és un espai públic, pot ser la casa de molta gent i la fa servir moltíssima gent. I una miqueta de parlar de tot el món que genera al voltant que hi hagi uns lavabos públics on potser entra tothom 24 hores.
2: Jo estic molt cabrejat amb Sants, que ara has de pagar, tio. O sigui, no ara, ja fa anys que per pixar has de pagar, tu, no sé què costa.
0: Una moneda d'un o de dos, crec, com el carrito del súper.
1: Infame, ho trobo infame, jo.
3: Estem molt posats amb el tema infidelitat, no? Últimament, entre cançons, parlàveu l'altre dia amb en Joel Díaz, t'estan traient molt el tema de ser infidel, no ser infidel...
2: Clàudia, on vols anar a parar?
3: No.
0: Crec que...
3: Dóna molt joc.
2: No? Això sí.
0: L'adulteri és un dels grans temes de la literatura, vull dir que crec que n'hi ha per tot arreu i que és un tema que a tots ens interessa. Vull dir que la tele, obres la tele i la meitat de programes van sobre lligar i l'altra meitat sobre enganyar la parella.
1: Bueno, que arribes a les 30 i et fas adult i com saps el que és l'adulteri.
0: Exactament.
1: Llavors, em vols parlar, perquè llavors no... ho tenia molt clar.
3: I avui que celebrem els 10 anys de la B, que vosaltres la freqüenteu, què és per vosaltres? O com la celebreu?
1: Mira, això també em sabria no haver-ho dit.
0: No haver-ho dit. És que ens han quedat moltes coses...
2: Per això esteu a la ràdio ara, home.
1: No, perquè nosaltres som... ex-malescuts, que és el laboratori aquest de la gent que pitjés amb el teatre que es fa aquí.
0: I de la gent amb barba, a la vegada.
1: I vam estrenar...
2: Això és una convocatòria a fer el teatre, no?
1: Exacte. No, encara ho fan. Ho fan cada any, cada any un o dos cops.
0: És com una petita residència, no?
1: Sí.
0: Per gent que ve del teatre amateur i que vol comprovar una mica de...
1: És una puta olla de grills increïble, la veritat. I quan ho vam fer nosaltres va ser una passada d'olla de grills. Llavors nosaltres vam estrenar la nostra segona obra... Aquí, la vam escriure per, justament, per una de residents, per un d'aquests laboratoris de malescuts i tal. I llavors, per nosaltres és bastant casa, això.
0: A més, és quan començàvem a viure junts i veníem aquí a emborratxar-nos i creuàvem tota Barcelona per venir aquí.
1: Exacte.
0: Èpoques glorioses dels 20, 21, 22.
2: Molta programació al teatre, però hi ha un bar aquí, que és una meravella, això, eh?
0: Vam anar molt més al bar que als assajos, quan fèiem els malescuts.
1: Sí, de fet, jo conec molt poc el Poblenou, i l'única cosa del Poblenou que conec és la Beckett. I ara tinc un nòvio d'aquí al Poblenou, i l'altre dia vam anar a dinar amb els pares, i m'han fet, va, et portem un lloc increïble al Poblenou, i em pensava que em portarien a qualsevol altre lloc, i em van portar...
3: A casa teva.
1: A dinar a la Beckett, que ja ho he fet 50 vegades.
2: Us deixem, no sé si hi haurà música, no? Vull dir, no cal ni dir-ho, ni preguntar-ho. No,
3: mal venut.
0: Però bueno, sempre ho són. Les obres de teatre que escrivim amb el Lluc sempre estan en vers, i aquesta també estarà en vers, i serà musical, com totes, sí.
2: Doncs endavant les atxes, que el títol és, ens el recordeu?
1: Urinaris Àngels.
0: Una comèdia musical.
1: En tres actes.
0: I un final.
2: Big Bang, gràcies, nois.

0: La Ludwig van.
1: Urinaris, no?
0: Bueno, va, amb la versió teatre, diguem,
2: la
0: eh?
2: La versió teatre.
0: Sí. Que, Quim, hauràs de parlar tu, no? Perquè no has dit ni piu a la roda de premsa, va, tu, o a la presentació, el que ha dit.
3: Ens ho hem perdut així, perquè el lloc tenia uns...

0: Mario Gas. A veure, Mario Gas. Primera vegada a la Beckett.
1: Sí, primera vegada a la Beckett.
0: Sempre hi ha una primera vegada, per tota la vida, no?
1: Sempre hi ha una primera vegada. Estic molt content de ser a la Beckett i amb aquesta nova Beckett que està molt bé, no? Aquí a Poblenou és un lloc fantàstic.
0: Per què has trigat tant?
1: Bé, les circumstàncies, la vida és com és. No sé. He estat a punt de fer diverses coses aquí, fins i tot de donar cursets, però mai hem trobat el moment i ara, mitjançant el Fernando Bernués, doncs hem trobat l'opció i la possibilitat i el moment de fer aquestes tres setmanes i mitja, Mi suicidio o El pessimismo alegre, que és un text fantàstic.
0: Sí, Mi suicidio i alegre. Això, bueno, a mi seria un oxímoron, eh? A classe de literatura. Sí,
1: però a mi m'agrada molt el segon títol, que és El pessimismo alegre. És un home ple de vitalitat, un home que va existir, Henri Rodà, un pedagog més o menys sàcrata i que, bueno, va decidir als 55 anys suïcidar-se i va escriure un petit llibre que li va enviar a un amic seu. I passar, és un repàs a la vida, a l'amor, a la pèrdua de l'amor, a l'escola, a la societat, al capitalisme, a les relacions humanes. És fantàstic.
0: Molt bé. Moltes ganes de veure'l, eh?
1: Pues vinga.
0: Cert, algun record de Beckett? De Beckett, vull dir, la sala, de no sé si freqüentaves Gràcia, el teatre...
1: A veure, jo a la sala Beckett havia anat moltíssim i l'època en què jo vaig ser director dels festivals de tardor i del Festival Olímpic de les Arts, cada any vam col·laborar amb el Sanchis Sinisterra i vam fer ja coproduccions i vam coproduir obres del Sanchis. Sí, home, des del principi, a més, de sempre, de quan estava al Teatro Fronterizo, vull dir, és una sala que es mereix aquesta continuïtat i que sempre ha sigut un punt important dintre de la reflexió teatral d'aquesta ciutat.
0: Gràcies, Mario Gas.
1: A vosaltres.
0: Et vindrem a veure la Beckett.
1: Vinga.

0: Home, mira qui tenim aquí. Però no ens havíem citat demà diumenge, Oriol Puigtauler.
1: Ai, hola, què tal? Home, és que hi ha cervesa, hi ha paella, jo aquí que estic, tu, perquè, bueno, he pagat la paella, he pagat, 10 euros, però, bueno, tot entre paella, beguda i postres.
0: Has pagat tot i que ets molt estimat aquí, perquè el primer que he vist és en Toni Casares, quan ha fet acte de presència a l'Oriol, sí. Se li ha acostat i l'ha abraçat, diu, felicitats per tu també.
1: Per la part que em toca, bueno, perquè jo amb la conya, amb la meva companya Raquel, realitzadora de vídeo, fa 11 anys que fem entrevistes aquí a la Beckett a tots els dramaturgs i dramaturgues que passen, a la gent que ve a l'obrador d'estiu. Vam començar a la Beckett de Gràcia i ara portem aquí també com 10 anys, perquè fa 11 anys que estem entrevistant a tothom, que és llavors els vídeos que surten a la web de la Beckett, a les xarxes de la Beckett, per tant també aquí és una miqueta caseta meva.
0: I aquest artista que tenim aquí al costat, l'has entrevistat alguna vegada?
2: Espero. Debuta.
1: És emergent, la Pepa, és emergent.
0: Hola, Pepa Plana.
1: Hola, Pepa.
2: Sí, és el que tinc, que debuto.
0: És la teva primera Beckett?
2: Sí, la meva primera Beckett,
0: doncs,
2: imagina't.
0: Debutar, no?
2: Clar, amb el Mario Gas, que també déu-n'hi-do.
1: Imagina't quins debutants,
2: home,
1: Mario Gas i Pepa Plana.
2: Ara que ens
1: Plana...
2: donin el Premi Revelació.
1: Exacte.
2: Que ens vegin, que és el que volem, que ens vegin, que ens estimin.
0: Quina elogi de la pallassa que has fet. Sempre em fas, però m'ha agradat molt. Sí, sempre que et sento pallassa, no clau, no, home, això és Anglaterra, França...
2: No,
0: i a més dona.
2: Va, sabem les xulos i parlem amb idiomes, no? Vaig dir, va, l'outfit, tot un munt de coses. I el clown, bueno, és que a més fa molta malícia, perquè si som tiquismiquis, representa que el clown ho estem dient molt malament, perquè el clown és el cara blanca.
1: Sí.
2: El que no posa nas vermell, per tant, doncs jo cara blanca no ho soc. Jo soc Augusta. I en català, en castellà, en portuguès, tenim aquesta paraula meravellosa que és pallasso, i en femení, pallassa.
0: Quina obra de teatre, jo tinc unes ganes. O sigui, és a partir de... Seria o la continuació de... o exactament... Et poses en la pell d'aquella senyora que està enterrada, no?, que va escriure Beckett, aquell personatge meravellós.
2: Sí. Jo, per mi, que Beckett va escriure com una putada. No com una actriu. Es veu que hi havia una actriu belluguí, menuda i tal, qual Pasqual, amb 50 anys i tal, que li va dir, ara t'escriuré una cosa. Clar, te condemna a estar enterrada. Només té... El començament de l'obra té mig cos.
0: Els dies feliços.
2: I acaba... Sí. Només traient el cap. Clar, això és gairebé una tortura per una... I només li dona la paraula. Però quina paraula? Doncs en aquesta bogeria pallassa que jo em permeto és... què hauria passat? Bé que t'escriu, li fa dir a la Winnie, tant de bo vingui un vent molt fort i se m'endugui d'aquí. Doncs l'atzar objectiu ha fet com que de cop i volta arriba aquest vent tan fort i jo entro a escena volant. Però volant no estic al Cirque du Soleil. Vull dir que estic...
1: Estàs a la Beckett, però
2: bueno. A la Beckett, perquè molt millor. És perfecte. I llavors surto en aquesta mena de paracaigudes gegant que és la muntanya que arrossego. I aquí he de sortir d'aquesta muntanya. Li dono aquesta oportunitat a la Winnie de sortir d'allà. De cop i volta té cames. Té cames, camina... I està perduda. És com una mena de reflexió dient, sí, he volat i ara on soc? Estic perduda i estic sola. El Willy no hi és, per tant, no parlo.
1: Espectacle sense paraules a la Beckett, la casa de la dramaturgia, inspirat en aquest text de Samuel Beckett, o Els bons dies, o Els dies feliços. I alerta, que a casa nostra han fet la Rosa Novell, la Carme Sansa o l'Emma Vilarassau. Vull dir que tu coneixes també aquest gran grup d'actrius que han fet la Winnie, no?
2: Jo, de veritat, que aquest text li vaig... ha estat a la tauleta de nit, us ho juro, no m'ho invento. Sempre he estat allà present. Fins i tot m'havia parlat fa molt de temps amb en Joan Uller, tal, no sé què. Era com, i el Joan Uller em deia, totes les actrius quan fan 50 anys volen fer aquest... Tu encara no et toca. I de cop i volta va ser com una mena de ganes de reals de la pallassa fer el text tal qual. I vaig dir, si parlo és perquè hi ha algú molt important que li vull explicar això, que el Beckett escriu, no? Perquè normalment el Willy és algú que està allà arrossegant-se per terra que ningú sap ni com es diu el pobre actor. I jo vaig dir, no, per mi ha de ser molt més important que jo. Molt, molt. I com que no tinc vergonya i el no ja no forma part del meu vocabulari, jo visc al Delta de l'Ebre i vaig anar a parlar amb el Santos, que ens coneixíem, érem veïns. I el Santos me diu, mare, m'avelleix. i em vaig posar a plorar. Me vaig posar a plorar i vaig dir, ho hem de fer. El que passa en aquell moment, cap porta, vol dir cap, vol dir cap, es va obrir.
1: Ningú va voler-ho, ni amb el Santos ni amb la Pepa Plana.
2: No, dic, jo ja em puc morir. Jo, agafadeta de la mà del Santos, que jo per mi era el geni, era Déu a la Terra, ningú m'obre la porta, vol dir que, mira, lliçó, tonteria, mai més deixaré de fer res pels diners. Me vaig perdre l'oportunitat de treballar amb el Carles, cosa que ja no...
0: Perquè va morir al cap de poc.
2: Era vellet, ja, però bueno, tampoc no calia que es morís. Es va morir perquè el cor era massa gran, però literal. És molt Santos morir-se així. I es va quedar com allà penjat, i de cop i volta tot ha fet, per això et parlo de l'atzar objectiu, sense voler fer això ni molt menys, me'n vaig adonar que per les vores anava fent la Winnie. I per tant el Santos ja és molt present en aquest espectacle. Jo cada dia dic, Santos, ho estic fent!
0: Que bonic!
2: I el Tocotigotigotà, i el Bujaraloz, i ell m'acompanya, només que no hi és, però m'acompanya molt.
0: Ganes, de veure aquesta Winnie.
1: No, aquesta temporada de la Beckett promet molt, només hi ha tot el cicle Oriol Genís, i veure això, debutants joves com la Pepa Plana, Mario Gas, doncs moltes ganes.
3: Que se li obrin sempre les portes a Pepa Plana, per favor.
2: Sí, si no allà a Guaranà, el món és rodó. Perquè, no, això és un gran encert, perquè imagina't que la Terra fos plana. Vull dir, ara la Terra, Pepa Plana.
0: Alguns s'ho creuen,
2: No. Perquè si és plana, tu te'n vas, perquè jo he anat molt lluny, i més lluny, i venga, més lluny. Igual no hauria tornat, però sé que és rodona, perquè jo me'n vaig lluny, perquè viatjo molt, a vegades sembla que sigui molt més fàcil actuar fora, molt fora, i llavors aquí, quina sort que la Terra sigui rodona, perquè pots tornar.
0: Doncs Pepa, gràcies.
2: De res.
0: I res, per molts anys, de Beckett i de Pepa.
2: Per Nadal.
0: Per Nadal és quan heu de venir. Entrades ja a la venda.
1: Bones dates.
0: És molt familiar anar al teatre per Nadal.
2: No, és un espectacle per adults, però amb nens o sense. Però no és familiar, no és un espectacle familiar. Allò dels pallassos per...
0: No.
3: No me l'entenc.
2: No,
1: les dates de Nadal són bones per tot el tipus de teatre.
2: No, jo encantada
1: més al teatre,
2: de la vida.
1: El desembre, el gener, l'hivern.
2: La veritat és que hi ha moltes capes de lectura, i escoltar el riures així silvestres de criatures, no? Que sents caga. Pensa, mira, saben riure molt bé les criatures. Els adults ens adultarem, és el que tenim.
0: Bueno, que em sembla que se t'haurà refredat l'arròs, em sap molt de greu.

0: Cornellà a la plaça de Catalunya.
1: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: la qual...
1: Doncs seguim, Claudi, en gravadíssim directe.
2: Rigorós gravat.
1: Des de la festa del desè aniversari de la Sala Beckett i des d'un lloc, el nostre Pepe Zapata, el Cultureta. Com estàs, Pepe?
3: Aquí veient i olorant la paelleta.
1: Sí, un lloc que ens n'has parlat.
3: I tant, forma part del nostre mapa mental i real el gastronòmic.
1: Home, un record de la Beckett, ens l'has de compartir. Ja sigui el que al Poble Nou o a la seu original de Gràcia, que devies freqüentar també.
3: Gràcies per dir-me que sóc una persona gran, però és veritat, no? Home, és veritat, jo ja guardo molts records, sobretot perquè en el seu moment jo vaig alumne del Pepe Sánchez Sinisterra i...
1: Fundador de la Beckett, recordem.
3: Fundador de la Beckett, potser apareixerà per aquí, no ho sé, però és una persona
1: gran,
3: ja gran,
1: no? Molt gran.
3: Té 90 i pico anys. I, de fet, jo el vaig veure no fa massa i li parlava justament d'aquesta commemoració i em deia, buf, el que donaria ara per tornar aquells moments heroics que ens trobàvem allà a Gràcia, al costat de la Sala KGB, que és on anàvem a tancar també moltes nits.
1: Que ara ja és història, també.
3: Total.
1: Doncs el que ha viscut, el que ha menjat i el que ha de veure el Cultureta Pepe Zapata, gràcies que ens acaben de portar els cafès. Tu has demanat tallat, eh?
3: Un talladet.
1: La Clàudia, doncs avui no tenia especial set ni res, doncs el cafè amb llet per mi. I què has viscut?
3: Volia parlar-vos d'un festival que ja fa temps que el segueixo, que em té el cor robat, que es diu Festival Itinera, que... per resumir-ho, seria música de qualitat a micropobles.

0: I et vas plantar, imagino, en un d'aquests pobles.
1: Exacte. Bueno, de fet, es celebrava el concert inaugural al Montseny, al poble del Montseny. Tenen poc més de 300 habitants. I allà, imagineu-vos, plaça plena de gent. De fet, vaig anar a primera hora i ja estava plena de ciclistes que havien fet la ruta corresponent per les curves aquelles. I tothom escoltant un concert de veu i piano. I vaig pensar, hòstia, hi ha projectes culturals que no es mesuren tant per la dimensió en si, sinó per la seva capacitat de passar allà on normalment no hi passa res. Era el duo Scala, i de fons tot el Pla de la Calma amb les muntanyes aquelles. Bueno, és que ni fet exprofesso.
0: Mira, és una sensació semblant a la que vam tenir l'altre dia a Muntanyola, quan vam anar a gravar en Jaume Coll i Mariner, el poeta que és baixista dels Obeses, un reportatge que podreu escoltar demà aquí al programa El Tot és Comèdia.
1: Fantàstic. Doncs deixeu-me dir que, a més a més, perquè veieu també la dimensió d'aquest projecte del Festival Itinera, que arriba a la 6a edició, aquest duo Scala és un dels projectes guanyadors d'una convocatòria que fan amb col·laboració de la Fundació La Caixa per trobar talent rural en el sector musical, és a dir, músics que viuen i que fan la seva activitat base a micropobles. Direu, ostres, micropobles. Micropobles vol dir poblacions per sota de 1.000 habitants. I que sapigueu que hi ha una entitat, que és l'Associació de Micropobles de Catalunya, que col·labora amb el projecte i que el que fa és d'alguna manera difondre, disseminar i ajudar a fer-ho arribar al màxim d'indrets.
0: Aleshores, entenc que hi ha una programació amb aquests artistes locals, però també de més coneguts, de més renom.
1: Perquè hi ha passat des de la gent del Joan Chamorro.
0: El descobridor de l'Andrea Motis.
1: Tal qual, tota la jazz band de Sant Andreu, la Societat de Blues de Barcelona, i col·labora de vegades també el Harlem Jazz Club, vull dir que, i no només és jazz, hi ha fins i tot música clàssica, hi ha propostes més poperes, més funkies, però sobretot el criteri fonamental és màxima qualitat, i això està molt bé, vull dir que veus també la recepció per part de la gent que viu als micropobles, de dir que guai, perquè nosaltres no tenim aquí els nostres equipaments, no tenim ni un casal, no tenim ni un teatret i tal, potser algun ateneu, i portar-ho allà en llocs realment xulos. A més, acostumen a organitzar activitats en paral·lel, com van fer justament el dia de la inauguració d'aquest cicle al Montseny.
0: Crec que per conèixer l'indret, doncs, el patrimoni o la història.
1: En aquell cas, doncs, hi havia el museu, un museu molt singular, a més, que són les esquelles d'en Jaume, que diuen.
0: I de què va?
1: Home, doncs esquelles.
0: Ah, esquelles de les vaques.
1: Sí, sí,
0: és una col·lecció d'esquelles.
1: Vull dir que també és musical, això.
0: I tant, i tant.
1: Però és fantàstic, jo no coneixia, i és allò, que guai, també descobrir, redescobrir aquesta musiqueta de fons, també.
2: Estan de muntatge.
0: És la nevera de les cerveses.
2: Que molt important.
0: Surt a fuma molt important. Per acompanyar la paellada o la rosada popular que hi haurà aquí després.
1: Doncs quina millor iniciativa que portar a la cultura.
0: I tant.
1: No només a la gent d'allà, sinó a la gent que passa per allà.
0: Doncs vinga, anem a posar-nos les botes ara, no? Casa, ens portes al Clot, a Barcelona.
1: Molt a prop d'aquí.
0: Molt a prop d'aquí, del poble nou on som, a Casa Pepi.
1: Que soni una cosa que m'encanta, de l'orquestra Plateria.

0: La Pepi?
1: La Pepi?
0: Qui és la Pepi de Casa Pepi?
1: Jo no ho sé ben bé. Ja, sé que és un homenatge a un tal o una tal, José María Ferraz. Val a dir que la primera i la segona vegada que vaig venir a Casa Pepi hi havia un personatge molt singular a sala que ara dedueixo que devia ser ell o ella. És a dir, que era algú que, bueno, que tenia una forma molt peculiar de comunicar-se i que, a més, feia espectacles musicals, no sé, un tema de travestisme pel mig o el que fos.
0: Transformisme, sí, sí.
1: Però la veritat és que tot el restaurant que està a tocar, a més, del Mercat del Clot, vull dir que és allò un punt de moderneo, però també popular perquè està al mig del barri, ha sabut d'alguna manera copsar l'ambientillo que generava la Pepi.
0: Però és un local de festa, això, a més dels restaurants?
1: No, és un restaurant ideal per fer tapetes, per fer menú, té una terrasseta petita però fantàstica, hi ha molt trànsit de gent allà, la veritat és que al voltant hi ha una col·lecció de bars, restaurants molt xulos, però aquest és bastant destacat i forma part d'un grup gastronòmic, d'una empresa que es diu Els Amics, amb K, i és on estan locals com el Bar Pimentel, el Bebaixa de Vermut, el Culkin, el Piel de Gallina.
0: Responen també a els noms, Culkin per Macaulay Culkin? Se'ls hauria de preguntar, no?
1: Se'ls hauria de dir, a veure què tal. Però entres allà, ostres, el primer que et queda atenció és un neo que diu sí a todo, tot i val.
0: Aquesta és l'actitud.
1: Tal qual. Amb un verd allò botella bastant i un vermell carmesí que hi ha al costat. Fotografies, frases diverses repartides per la sala. Vull dir, comences d'alguna manera a entroncar amb aquest entorn una mica quiche, si vols, que rememora aquest personatge. Però anem per la carta, que és el que en el fons ens interessa. Me l'he portat impresa per no deixar-me res. Fem
0: llista. Home, no les llegeixis totes, que estarem aquí mitja hora. Fes la tria.
1: Gildes, croquetes, ensaladilla russa amb piparres i picos de Jerez, ous farcits de tonyina, callos, mandonguilles amb bolets. A més dels platillos que hi ha del dia i de postres des de la torrija fins a el tocinillo de cielo. Hi ha algun plat, això, que voldria destacar especialment, que és un homenatge a la bomba de la Barceloneta, amb pinyons?
0: Això és la patata farcida, oi?
1: Sí.
0: Farcida potent,
1: però
0: allò.
1: Amb carn.
0: A dins, sí.
1: El foie marí, que és fet amb fetge de bacallà. El tàrtar de corbina, amb una emulsió d'escabeig. Aquest és un dels meus favorits. I el que us deia de les postres, tranquil·lament.
0: Casa Pepi, doncs, que tu dius que no és una fonda disfressada de modernitat, tot i que hi hagi moderneo per allà.
1: Sí, a més és xulo veure les iaies que van al mercat amb la seva bata i arrossegant el carro i tal, i que saluden allà els cambrers, que són bastant simpàtics, i tu estàs allà a la terrasseta i dius, que guai, no?, respirar aquest ambient de barri.
0: Doncs hauràs de fer forces perquè t'has planificat un grec que, com no t'alimentis bé, no?, i no sé com arribarem a tots els espectacles.
2: Bomba.
1: Vinc a compartir-vos la meva agenda. No és secreta, com podreu comprovar, però ala, està tot aquí assenyalat. És el meu desplegable del calendari des del 29 de juny fins al 31 de juliol, 50 anys de grec, i llenço la casa per la finestra.
0: Doncs vinga, anem a veure quina ruta grec ens ha proposat en Pepe Zapata.

0: Bueno, sabeu que, a més, el Grec aquest any s'inaugura amb l'òpera de Tres Rals, Bertolt Brecht i Weill, que dirigeix la Marta Pazos, que ara està present a la cartellera cultural a través del Liceu, ponga un pastel en su vida, d'alguna manera, i és una reinterpretació que ha fet, una versió que ha fet en Marc Rossí, que amb direcció musical de Dani Espasa, i això, serà l'estrena al propi Teatre Grec i el casting és fantàstic. Vull dir, és, a més, és una obra molt, molt, molt, molt personatge, vull dir que...
1: De fet, el prota, el Màquina Baja, no, el Bet, ens va acompanyar fa 4 dies amb el seu soci, en Marcel Borràs, i ja ens va, exacte, ens va fer una mica de tastet.
0: Jo, si voleu... És que no m'he apuntat, però em sembla que tinc com 15 espectacles ja amb entrada comprada, remarco, vull dir que i està molt bé, perquè a més, ho dic en sèrio, els preus són fantàstics.
1: El problema és trobar, com sempre, entrada al festival, crec que si no fas via i l'agafes dels primers dies, malament ràdio.
0: Ara hi ha espectacles que estan exaurits, sí. Això és tal qual. Però al propi Teatre Grec veuré dos coses més. Una, els Malpelo, que per mi ja és com un ritus, cada vegada que estan en alguna cosa, fan el final de la tetralogia Bach Project, dedicat al mestre alemany, vull dir que serà fantàstic.
1: Gran companyia de dansa, ens estan pujant la música de la festa d'aquí fora de la Poblenou.
2: Que de Rigui i tal.
1: Rigui i tal. Vinga,
0: guai,
1: seguim
0: no?
1: amb més grec.
0: Escolta, jo estic amb el ritme. Què més? La veritable història de Ricardo III, una relectura de Shakespeare que signa ni més ni menys, tinc moltes ganes de veure què és el que fa en Calisto Vieito, torna a casa, home. Vull dir que estarà molt bé. El nucli central de les meves entrades estaran al Lliure de Montjuïc, on veuré una cosa de l'austríaca Florentina Holzinger, que es diu Ofelia's Got Talent. Veuré el mexicà Narcís Ramos fent una cosa que es diu Mi Madre y el Dinero. Tinc moltes ganes de veure què és el que han fet a partir del text del T.S. Eliot de la Tierra Baldía, el Wasteland, una sud-africana que es diu Entando Cele. Vull dir que són coses que normalment no pots veure en cartellera i que el Grec t'ho porta, fantàstic. Hi ha un col·lectiu que es diu, que porta una cosa que es diu Mulhill, que és un equip coreà que es diuen Elephant's Love, i ens endinsaran en l'univers submarí de les dones bussejadores de la illa de Jeju.
1: Pepe, i et faig triar una més perquè ens estan fent fora literalment.
0: Alguna més. Bueno, no em perdré, he aconseguit entrada per aquella cosa que farem a les 4:45 de la matinada.
1: Ostres.
0: De l'Angelica Lidl, que ja es va veure a la temporada alta, sí. I que està molt bé que vingui aquí, no?
1: Doncs el Grec d'en Pepe Zapata, moltes ganes de festival.
0: Jo us deixo, en tot cas, que me'n vaig a per la paella, eh?
1: Va, home, i nosaltres et seguim.
2: Hora és hora.
1: Gràcies, Pepe, cultureta.
0: Que vagi molt bé.
1: Clàudia, com no em fem dir, ens quedem sense dinar.
3: És que jo, però no hi ha tiquets, eh?
1: Doncs escolta'm, fins aquí aquest... que ens ha quedat un especial sobre els 10 anys de la Sala Beguit al Poblenou.
3: Els hem ben celebrat, no?
1: Sí, gràcies a Antoni Casares i a tots els artistassos que ens han permès posar el micro del Tot és Comèdia. Demà hi tornem, eh? No us despisteu. A partir de la 1 a la Sèrie Cert Catalunya.
3: Gràcies.
1: Al control Dani Punti Prats. Fins demà. Adéu.

0: Tot és comèdia. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
2: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: Míriam Mukles va debutar professionalment el 2022 amb Dies Blancs. L'any següent va participar a l'obra Vent de Garbí i una mica de por. El 2024 seria el seu any. Amb la seva companyia, formada per ella i pel seu company, Joan Santís, van fer Nodi, de Gossos i Malditos, que el boca a orella convertiria en un èxit. I després del Maldà la van veure a la Biblioteca de Catalunya amb Tots ocells i el TNC va formar part del repartiment d'Anna Karenina. Va ser un any de premis per aquesta actriu tan versàtil i completa. Premi Núvol, Premi de la Crítica, Premi Teatre Barcelona. El 2025 va fer gira per Catalunya i fins i tot per Europa. El 2026 començava molt bé amb Maria Magdalena. Continuava amb Abecedari, novament amb Joan Santís. Mukles i Santís són la companyia resident aquesta temporada a la Sala Beckett. L'artista i creadora, amb una mirada artística pròpia, és una de les intèrprets de la nova producció de l'Òpera de Tres Rals que inaugurarà el Grec i la temporada al Teatre Lliure.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Papa León XIV ya está en España.
2: Estoy muy contento de realizar este viaje, que he venido muchas veces a España, pero la primera es a cumplir una visita apostólica. Mucho entusiasmo, hay muchos católicos, sobre todo quiero subrayar la presencia de los jóvenes.
1: Son los sonidos, algunos de los sonidos que nos está dejando la mañana de esta primera visita de un pontífice a nuestro país por primera vez en 15 años. León XIV ha aterrizado a primera hora en Barajas, en Madrid, y en este momento... Esto que están escuchando ahora mismo es señal en directo. En este momento León XIV está dando un paseo por las calles de Madrid en Papamóvil. Vamos con todo el despliegue que tiene hasta ahora la cadena SER por este evento. ¿Dónde está exactamente el Papa y cuál es la imagen a esta hora? Marina García, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues acaba de terminar esta calle Princesa de Madrid, hace escasos minutos por aquí ha pasado León XIV en Papamóvil, bastante rápido, pero eso no ha impedido que las miles de personas que se agolpan en esta parte del centro de Madrid, el corazón pulsante a esta hora de la visita del Papa a España, hayan podido saludarlo, enseñarle los carteles, ondear las banderas vaticanas que hoy llenan de color este primer paseo del Papamóvil, de un Papa en 15 años en España, con gente llegada de todo el país, porque hace un momento me acabo de encontrar con Lidia, que llega de Granada y cree que León XIV acaba de aterrizar en España en un momento crucial.
4: Sí. Estamos en un momento muy difícil, que con la inmigración están todo el mundo en contra, y yo creo que eso debe estar fuera totalmente de lugar, y este Papa aboga por este tema, y eso me gusta mucho.
3: Así que, Aida, por el momento sigue el paseo de León XIV por el centro de Madrid, las calles aún llenas de vida y emocionadas.
1: Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro de la capital después de una mañana de aterrizaje y recepción de autoridades en Barajas con León XIV, que ha viajado en avión papal, a nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés. Joan, has estado en ese avión con el Papa. Ahí se ha referido además a los abusos en la Iglesia a preguntas del diario El País. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, León XIV ha conocido en una actualización de la investigación periodística de los colegas del diario El País que le han entregado 6 informes enviados hasta ahora a la Iglesia Española y al Vaticano con más de 800 testimonios. León XIV ha confirmado que se reunirá con algunas víctimas y ha añadido:
6: en lugares donde he estado, he siempre trabajado para instituir las normas con que sabemos seguir, y seguiré haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
5: Es decir, León XIV asegura que ha introducido normativas en todos los destinos en los que ha estado, las introduce ahora y seguirá introduciendo nuevas normas en la persecución de los abusos sexuales.
1: Una llaga todavía abierta, así se ha referido el Papa esta mañana a la pederastia en la Iglesia. El Vaticano anunció anoche a última hora que esta visita, que va a durar una semana en España, finalmente en esta visita sí se va a producir un encuentro con algunas víctimas de los abusos en la Iglesia, pero la Santa Sede no ha dado más detalles. Nosotros les llevamos contando en directo toda la mañana en YouTube, en la app y en la web de la SER, en un programa especial presentado por Pablo Tallón esta visita, y en él hemos hablado con Juan Cuatrecasas, una de las víctimas de la pederastia en España, que siente que no se hayan tenido en cuenta todas las asociaciones.
7: Lo primero que tiene que hacer la Iglesia es, más allá de palabras, es ponerse a trabajar en serio. Se va a llevar una visión sesgada de la realidad de las víctimas. Ni ANIR, ni ABA, ni ninguna de las asociaciones que yo represento estos días hemos recibido ninguna comunicación.
1: Después de ese aterrizaje en Barajas, León XIV se ha desplazado al Palacio Real de Madrid, en donde hemos escuchado discursos del pontífice y también del rey Felipe VI, que ha hablado además del dolor provocado por la pederastia. En ese Palacio Real sigue María Manjabacas. María, buenas tardes.
8: Buenas tardes, y ahí da mensaje del rey mencionando esto, hay que destacarlo por primera vez, el tema de los abusos en el seno de la Iglesia. Le escuchamos.
9: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso.
8: Por su parte, el Papa ha advertido de la islamofobia y de los populismos polarizantes, decía León XIV.
10: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
8: Discursos pronunciados, Aida, ante casi 250 invitados que han asistido a la ceremonia de bienvenida aquí en el Palacio Real.
1: Gracias, María. Pues después del aeropuerto, del Palacio, ahora mismo, como decimos, ese paseo en Papamóvil. Esto es señal en directo de lo que está ocurriendo a esta hora y a continuación León XIV va a comer en la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano en España. También siguiendo al pontífice en el centro de Madrid, Laura Gutiérrez, buenas tardes.
11: Sí, Madrid lleno de turistas, lleno de fieles, de peregrinos, también han querido darle la bienvenida al Papa fuera del Palacio Real, donde a medida que ha avanzado toda la mañana han ido llegando a mares, grupos de turistas de Italia, de Estados Unidos, cientos de fieles que han esperado con mucha paciencia que terminara el protocolo, el acto con reyes y autoridades, para esperar ver salir al Papa en el Papa Móvil. Ha sido el momento, gritos de alegría, aplausos, vítores a León XIV que ha recorrido todo el frontal de la fachada principal de este Palacio Real en el Papamóvil, de pie saludando a todo el público. Su primer recorrido en Papamóvil en España, el siguiente será esta tarde para dirigirse a la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, en plena Castellana de Madrid.
1: Esto se lo imaginarán en medio de un ambientazo que va a dejar un impacto de unos 150 millones de euros en España durante estos 7 días. Javier Ruiz Martínez, tú también estás en la calle. ¿Qué ambiente se palpa hasta ahora en la capital?
12: Pues fíjate, Madrid es una ciudad de contrastes en la que se cruzan las risas que estáis escuchando de fondo de una despedida soltera con las canciones de un grupo de scouts católicos. Conviven turistas casi en bikini con sacerdotes con hábito. Están los fans de Bad Bunny y su casita mezclados con enormes grupos de chavales de colegios cristianos que no hemos parado toda la mañana de cruzarnos por Madrid. Madrid es una ciudad tan fervorosa hoy como turista, regada por el sol y las banderas amarillas y blancas del Vaticano.
1: León XIV en España y en la redacción de informativos.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Más titulares de los que estamos pendientes hoy, porque aunque no se lo crean, están pasando más cosas. Almudena Lopesino, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Aida. El Partido Popular sigue presionando a los socios del gobierno para que apoyen una moción de censura a Pedro Sánchez. Borja Sémper es vicesecretario del PP.
14: Los socios del gobierno, desde Podemos, pasando por Sumar, aquellos que en las plazas de España decían no hay pan para tanto chorizo, hoy justifican a los chorizos, pasando por el Partido Nacionalista Vasco.
13: Y sobre el cuaderno de notas de la ex militante socialista Leire Díez, donde apuntaba sus reuniones sin coherencia y que fue intervenido por la UCO, hay una nota que pone reunión con PS, aunque también figuran posibles encuentros con Podemos o Vox. El presidente Pedro Sánchez, recordamos, ha negado que se haya visto con ella. Y de la guerra en Irán, el presidente Donald Trump insiste en que no tiene prisa por firmar la paz y amenaza a Teherán. La guerra acabará con o sin acuerdo. Aquí en España, pendientes de las elecciones en el Real Madrid, que se celebran mañana domingo con dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme.
15: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago.
16: El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera.
13: Eso será mañana. Hoy el tiempo sol en casi todo el país, salvo en puntos del norte donde no superan los 20 grados, temperaturas en torno a los 25-30 en el resto de España.
1: Así empieza Hora 14 en la cadena SER, 2 y 7 de la tarde, 1 y 7 en Canarias. Seguimos.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
17: Bona tarda. L'arcabisbat de Barcelona desmenteix que el cardenal Joan Josep Omella hagi encobert mai cap cas de pederàstia. La institució ha emès un comunicat fa menys d'una hora en resposta a les informacions publicades aquest divendres pel diari El País, que assenyalaven que una llista dels càrrecs de l'Església hauria mirat cap a una altra banda davant dels casos d'abusos sexuals dins la institució. Això el dia que Lleó XIV comença a Madrid el viatge oficial de 6 dies que el portarà a Catalunya.
2: Primer viatge d'un papa a Espanya després d'un bon temps. Personalmente soy muy contento.
17: El pontífex visitarà Barcelona, també Montserrat, la setmana que ve. El govern rectifica i recomana el teletreball per la visita del Papa a Barcelona.
18: Aquests 2 dies, 9 i 10 de juny, durant el temps que tindrem aquesta visita de Sant Pare en el nostre territori, recomanarem que les persones que viuen a la província de Barcelona o que venen a treballar a la província de Barcelona, si les tasques o les característiques del seu lloc de treball ho permet, facin teletreball.
17: La visita del pontífex coincidirà amb una nova jornada de vaga de mestres i professors i amb l'inici de les proves d'accés a la Universitat Soledad Domínguez.
19: Representants d'USTEC es reuneixen aquesta tarda amb membres de la resta de sindicats que mantenen les protestes, com la CGT, la Intersindical o el COS, per analitzar el cop de taula que han fet en les darreres hores les assemblees, que volen negociar de forma directa, sense intermediaris, amb la conselleria. Avui al Parc del Fòrum, última jornada del Primavera Sound, després que aquesta nit The Cure hagi encapçalat el cartell. Avui actuen Gorillaz, Rosowski i Marina. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem, tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Punt i Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14. amb Gemma Alegrí.
17: L'arcabisbat de Barcelona ha desmentit en un comunicat que el cardenal Joan Josep Omella hagi encobert mai cap cas de pederàstia. Sole, què més diu aquest comunicat?
19: Doncs reitera la condemna d'Omella a qualsevol tipus d'abús de poder o sexual, recordant que el cardenal ho ha fet en múltiples ocasions a través de locucions, homilies i escrits, tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. El comunicat de la diòcesi arriba coincidint amb l'arribada del papa a l'estat espanyol i després de les paraules del rei Felip V, que ha destacat el dolor causat pels abusos i la fermesa de l'actual Sant Pare, Lleó XIV, per reparar el dany causat.
17: Ho deia ara la Sole, el comunicat arriba el mateix dia que Lleó XIV arriba a Madrid. El pontífex ha començat avui el seu viatge oficial a l'estat espanyol, un viatge que el portarà dos dies a Catalunya la setmana que ve per visitar Barcelona i Montserrat. Precisament a Catalunya fa dies que es prepara la seva arribada. Per conèixer els detalls de l'agenda papal durant aquesta visita, Susana Ruiz, bona tarda. Susana Ruiz, bona tarda.
20: Hola, bona tarda, Gemma.
17: Com serà la visita del Papa a Catalunya?
20: Serà una visita de dos dies amb una agenda intensa i diversos actes destacats. Entre els més rellevants hi ha la visita a la Sagrada Família, on el pontífex beneirà la Torre de Jesucrist, i també és molt destacat la seva estada al monestir de Montserrat.
17: Anem a pams. El Papa aterrarà a Barcelona dimarts vinent al migdia. A partir d'aquí, què?
20: Doncs així que arriba ja de seguida, comencen els actes oficials. El primer serà el mateix dimarts, 9 de juny, a la Catedral de Barcelona, on participarà en una trobada semiprivada amb unes 500 persones. A la tarda, a partir de les 6, tindrà lloc l'acte més multitudinari de tot el programa de la visita, que és una vetlla a l'Estadi Olímpic, on hi haurà prop de 40.000 persones en assistència, en presència física.
17: Que tindrà dues parts, oi?
20: La primera, sense la presència del Papa, inclourà actuacions i diverses intervencions sobre Gaudí i la Sagrada Família. I a la segona part és quan s'incorpora Lleó XIV, arriba el Papa amb el Papa mòbil, farà una volta per la pista per saludar els fidels i tot seguit, ja des de l'escenari, respondrà preguntes sobre diferents temàtiques, llegirà l'Evangeli i dirigirà una pregària.
17: I l'endemà, quina és la previsió per dimecres 10?
20: El dimecres és el dia més intens de la visita. Al migdia el Papa anirà al monestir de Montserrat i ja a la tarda vespre, fins que sigui fosc, participarà en l'acte central a la Sagrada Família. Abans, però, Lleó XIV visitarà el centre penitenciari Brianzú, on té previst reunir-se amb un grup d'internes, i també farà una visita a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. Està gestionada pels mossens agustinians, que és el mateix orde religiós que el Sant Pare.
17: Susana, mencionaves la missa a la Sagrada Família, que és l'acte, de fet, central de la visita, és l'autèntic motiu del viatge del Papa a Espanya per beneir i inaugurar la Torre de Jesucrist.
20: Sí, aquest acte començarà amb una eucaristia a l'interior de la basílica, amb uns 4.000 assistents dins, i després continuarà a l'exterior amb el que serà estrictament la cerimònia de benedicció, que reunirà 4.000 persones més fora. A 8:15 del vespre, el Sant Pare arribarà a la basílica, presidirà la missa, que serà cooficiada amb uns 200 bisbes més, i serà majoritàriament en castellà, tot i que començarà en català. Això ha donat moltes hores de conversa aquests últims dies. Cap a 9:15 de la nit sortirà a la façana del Naixement per beneir la torre. Tot seguit s'il·luminarà per primera vegada i a continuació es podrà veure un espectacle de llums creat especialment per l'ocasió. I un cop completada la inauguració, a Lleó XIV va estar per a una placa commemorativa i marxarà cap al Palau Episcopal a descansar, que és on dorm durant la seva estada a Barcelona.
17: Susana, ho anirem explicant aquests dies. Gràcies.
20: A tu.
17: Encara sobre l'agenda del Papa a Catalunya, l'últim acte del pontífex serà, de fet, evidentment, a l'aeroport del Prat, just abans d'agafar l'avió que el portarà cap a les Canàries. Lleó XIV beneirà el nou sagrari que s'ha instal·lat a la capella que hi ha a la Terminal 1 i que obre Sole només quan algú ho demana.
19: Sí, abans de la pandèmia, aquesta capella, que està ubicada al costat de l'oficina de turisme de Catalunya de l'aeroport, obria de 6 del matí a 10 de la nit. Ara, en canvi, cal picar un timbre i esperar que algú t'obri. S'hi poden fer misses, però cal avisar amb temps el bisbat perquè les organitzi. Segons el diaca, que s'encarrega de supervisar periòdicament aquesta capella, que és Florenci Travé, de misses en realitat se'n fan molt poques.
21: A Madrid hi ha 4 terminals, hi ha 4 capelles i hi ha, potser, visites d'aquestes, demandes d'aquestes, surten un promís d'una diària. En canvi, aquí la demanda és, potser, de 7-8 a l'any.
19: Travé admet que tampoc tenen un grup estable de fidels que utilitzin aquest espai.
21: No hem aconseguit, de moment, generar algun grup de gent que hi hagi per allà, de treballadors de l'aeroport o de tal, que vulguin, diguem-ne, participar d'algun tipus d'activitat més comunitària.
19: Però sí, confien que la visita del Papa servirà per donar més visibilitat a aquest espai.
17: On segur que impactarà la visita del Papa és en l'economia, i ho farà de manera significativa, tot i que és difícil xifrar quina part serà a Catalunya. La Conferència Episcopal Espanyola ha calculat que la visita del pontífex a l'Estat deixarà prop de 100 milions d'euros a tot l'Estat. Ferran Dalmau, Pol Valero, bona tarda.
3: Hola, què tal?
4: Què tal? Bona tarda.
17: Els principals sectors beneficiats són els allotjaments turístics i la restauració.
3: Es calcula que deixarà 100 milions d'euros en tot el viatge, incloent Madrid i les Canàries, i això és un terç dels diners que deixa, per exemple, el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya i una cinquena part del que deixa el Mobile World Congress.
22: L'última visita d'un papa a Barcelona va suposar un impacte econòmic de 30 milions d'euros, segons les dades de l'Ajuntament. L'estada de Benet XVI al novembre del 2010 va tenir un efecte positiu en els sectors de la restauració, l'allotjament, el transport i el comerç.
17: L'arribada de fidels a Barcelona per veure el papa se suma als turistes que ja de normal visiten la ciutat el mes de juny. Apartaments turístics i hotels esperen molta ocupació i també una recaptació important.
3: Els propietaris de pisos turístics pronostiquen una ocupació del 97% durant la visita del Papa. Segons la patronal del sector Apertur, són, sobretot, famílies que venen d'altres llocs d'Espanya i Europa.
23: Hem de pensar que el mes de juny és un mes de molta intensitat de visitants a la ciutat de Barcelona, perquè passen moltes coses. En aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies i es quedaran a la ciutat 4 dies de mitjana.
3: És Marian Muro, directora general d'Apertur.
22: Els hotels de Barcelona també tenen més reserves que en dates normals. A la sèrie hem explicat que han apujat fins a un 80% el preu de les habitacions els dies que ve el Papa, i en alguns casos això s'ha traslladat en increments de més de 200 euros per nit. Anna Carrasco és guia turística.
24: No és només el Papa, és tot el que al voltant d'ell comporta, no? Caps d'estat o tot el, diríem, entre cometes, el secret que ell pot portar. Llavors, sí, és una ciutat com Barcelona, esclar, i tant, es nota.
22: Ella, de fet, ha rebut un augment de peticions de tours pels dies previs i posteriors.
17: Hi ha també, però qui no està tan content és el petit comerç. Només un de cada 10 preveu una pujada de les vendes durant la visita del pontífex. Ferran, Pol, gràcies.
22: Adeu, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
17: Són les 2:17 de la tarda. La visita de Lleó 14 coincidirà amb una nova jornada de vaga per part dels docents. Els sindicats han convocat aturada a totes les escoles i instituts dimarts, que és també el dia que comencen les proves d'accés a la universitat. Formalment ho han de fer ells, però la iniciativa la porten les assemblees que volen bloquejar Catalunya aquests dies.
19: Tot i que encara no hi ha cap convocatòria en ferm, els grups de professors es parla de concentrar-se dimarts a primera hora de la tarda al voltant de Montjuïc perquè se'l senti des de l'estadi olímpic, on el papa Lleó 14 participarà al vespre en una vigília d'oració amb 40.000 persones. Es dona per descomptat també que hi haurà caminades o bicicletades que derivin en talls de trànsit a punts estratègics per afectar la mobilitat. Universitats està reforçant les llistes de professors suplents per vigilar i per corregir les PAU, per assegurar-se que puguin desenvolupar-se sense problemes. Els sindicats, que no van signar el preacord amb Educació, i l'USTEC, es reuneixen aquesta tarda per analitzar com refer l'entesa entre ells i sobretot amb les assemblees, que ahir demanaven negociar directament amb el departament.
25: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la de qualsevol departament.
19: Fons d'USTEC recorden que tot el període de negociació s'ha lluitat per allò que els docents demanaven, salaris i mans per la inclusiva, i que malgrat s'ha fet un salt endavant important, el col·lectiu ha deixat clar que no és suficient.
17: Esquerra Republicana posa la maquinària en marxa per si la legislatura espanyola es complica i s'avança les eleccions generals. Els de Junqueras han celebrat aquest matí un Consell Nacional a Banyoles per aprovar el reglament de les noves llistes electorals a Madrid. És Elisenda Alemany, secretària general.
26: Aquí el problema és els que estan al mig, aquells que no saben on van, com Junts, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país.
17: Llistes en marxa quan encara no s'ha resolt què passarà amb Gabriel Rufián, que en les últimes hores ha anunciat que farà un acte amb l'expresidenta valenciana Mònica Oltra per abordar la unitat de les esquerres. Laura Pons.
4: El que ha fet avui Esquerra és aprovar el reglament per configurar les llistes del partit a les properes generals. És cert que això és només un tràmit, però l'acte se celebra en ple debat sobre la continuïtat o no de Gabriel Rufián dins del partit. El portaveu d'Esquerra a Madrid vol posar condicions per seguir com a candidat. Bàsicament, dos requisits: tenir més poder de decisió dins de la direcció i poder triar els seus companys del grup al Congrés. Una possibilitat, la de configurar la llista a Madrid, que Junqueras descarta.
16: Però és evident que les llistes d'una organització política les fan els militants d'aquesta organització política.
4: Avui encara no s'ha decidit qui configurarà les llistes, això es farà quan es convoquin eleccions, però el que sí que fixa el reglament són els avals que es necessiten per ser candidat i com seran les primàries en cas que hi hagi més d'un candidat.
19: Laura, i sobre Rufián i Junqueras, com està la relació entre tots dos? Podem parlar de ruptura o de trencament de la confiança?
4: És aviat per saber com acabarà tot plegat, Gemma, perquè membres de la direcció del partit, així com l'equip tècnic de Rufián, sí que volen que les parts s'entenguin i arribin a un acord. De fet, entre els membres dels dos equips hi ha converses, però no n'hi ha entre els dos protagonistes, entre Rufián i Junqueras. Fons del partit vaticinen que si les eleccions se celebren aviat hi haurà entesa, perquè no hi haurà marge per l'alternativa que proclama Gabriel Rufián. Del contrari, si l'horitzó de les eleccions s'allarga, s'allunya i Rufián segueix fent de les seves, per exemple, el dia 9 de juny farà tàndem amb l'expresidenta valenciana per parlar del front d'esquerres, llavors sí que l'escenari es pot complicar.
19: 9 minuts i 2:45 de la tarda. Hi ha novetats sobre el cas Andic. La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell fer una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andic, el fundador de Mango, Marcos Ferrer.
5: Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, la Fiscalia vol que el fill de l'empresari expliqui directament el lloc on van passar els fets, com diu que va caure el seu pare. En casos en què es sospita que hi pot haver hagut homicidi, casos que es jutgen a través d'un jurat popular, és bastant habitual que el jutge porti el principal sospitós al lloc dels fets perquè recreï i expliqui la seva versió del que va passar. En aquesta visita també hi solen assistir els policies que investiguen el cas, els fiscals i els advocats de la defensa.
19: Encara de l'àmbit dels successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més gran de xix a Catalunya, amb més de 9 tones d'aquesta droga dins de caixes de ferro.
6: La investigació va començar després que es localitzés un vehicle amb impactes de bala i una nau industrial on s'emmagatzemava la droga dins de caixes metàl·liques. El grup criminal, desarticulat pels Mossos, operava des de diversos punts de Catalunya i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. Per amagar la droga utilitzaven caixes metàl·liques de ferro, un mètode que, segons els Mossos, no s'havia detectat mai fins ara. Aquest sistema els permetia evitar els controls policials.
19: Mentrestant, l'incendi a la nau industrial d'Onda, Santa Perpètua de Mogoda, continua controlat i treballen 3 dotacions dels bombers.
5: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 de la tarda. Va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar més d'una trentena de dotacions dels bombers. Els treballadors van ser desallotjats i no va haver ferits.
0: Hora 14.
19: A Collserola, 200 persones han fet una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc 6 mesos després del seu tancament per la pesta porcina africana. Cristina Alier és una de les impulsores de la mobilització.
7: Aquí entres i és pau, és salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha gent que surti a treballar i necessita desconnectar. Li va molt bé anar a la muntanya.
19: Ni els Mossos ni la policia local han pogut impedir l'accés al parc del col·lectiu que ha passat per sota de la cinta. Publicitat i tornem.
8: Mi hermana tenía pues lo que era entonces unos tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y la Vilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida
9: en la cabeza. Y cada vez que suena, tengo un brinco. Porque es el... ¡Pum! Y digo, coño, mi padre.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
10: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes,

0: no et tallis. Digues la SEA. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
2: Sis minuts i seran dos quarts de tres de la tarda. Passar l'agenda cultural del cap de setmana amb en Guillem Medina, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
3: Avui, al fòrum... Nova jornada de concerts del Primavera Sound amb actuacions de Barry B, Big Thief o Dijon. Demà posen el punt i final al festival Blondish, Greta o Carl Cox. A Cornellà, actuació de Los Manolos aquesta nit a 11:45 a la plaça de Sant Ildefons, coincidint amb la Festa Major. Abans, a 10:45, concert dels 40 Urban i demà a la mateixa hora, concert dels 40 Pop. A Torruelles de Llobregat, torna la Festa de la Cirera amb diferents activitats com actuacions musicals de les que faltaven, jocs gegants de carrer, tallers familiars o una diada castellera. I finalment, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am,
4: un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: Aquest cap de setmana s'hi celebra la segona edició del Panenka Fest, el festival sobre cultura futbolística, amb podcast en directe, jocs, un mercat de samarretes vintage, documentals, llibres i revistes.
5: Al Camp de Tarragona, durant tot el cap de setmana, Gaudí, Miró, Casals i Picasso protagonitzen una ruta d'activitats culturals pel territori. El cap de setmana genial connecta Reus, Riudoms, Mont-roig, el Vendrell i Horta de Sant Joan. Noemí Llaurador és la presidenta de la Diputació.
6: Que amb tants pocs metres quadrats de territori tinguem, no?, aquesta genialitat, aquests genis que tothom coneix, que són universals, jo crec que pocs territoris del món. Creiem que és realment un actiu turístic i cultural molt i molt potent.
7: M'he posat content després de tant temps, sento que el cor em paga.
5: Aquesta nit a la Sala Reds Tardavalls, concert d'Esbatlana, el duet barceloní arriba per donar-ho tot amb el seu electropop queer, festiu i reverent. I també aquest vespre a Tarragona, 60 minuts de Hi-Hi Ha-Ha amb Guillem Estadella, l'humorista i presentador de ràdio, oferirà un show únic on els riures estan assegurats.
8: A Lleida és el cap de setmana del Marrameu. Festival d'arts escèniques i de carrer amb titelles, circ i també contacontes. Aquest any arriben a la 10a edició i comptaran amb 22 propostes de 14 companyies que tornaran a donar vida a un petit poble de la Noguera com és Torrelameu. Imma Carrascós és membre de l'organització.
9: Llavors el nostre poble Torrelameu es converteix en un escenari gran a l'aire lliure on tothom hi té cabuda. Des de petits, grans, infants i fins i tot la gent adulta que potser no li ve de gust anar a veure un espectacle, però com que passi al carrer es veuen immersos en la festa que tenim al carrer.
8: Salir de tu casa. I fins diumenge, Torrefarrera Street Art Festival amb la participació de 9 muralistes, alguns d'ells vinguts del Brasil o de Xile. És la 10a edició d'aquest certament que se celebra amb el propòsit que totes les obres d'enguany formin un mateix relat. Expressa la idea que és possible construir un món millor.
5: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona, Orquestra Diversiones organitza una gran nit a Camp de Bànol.
10: Qui dirà si és morir d'amor?
5: El grup de versions porta avui la música disco dels 90 en un festival amb food trucks i DJs.
11: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
5: I d'un festival a Cap de Bànol a un altre a la Vall d'en Bas. Arriba l'Agrofest, el festival de la pagesia, amb una jornada plena de tallers, passejades amb tractors i, com no, música. Amb banda neon, DJ Ernest i els Catarres. I ara anem cap a Banyoles. Ja la segona edició de la Gran Bufada, música en viu, festa al carrer, xarangues i cercaviles, serà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. I per acabar, a Olot hi celebren la festa del Corpus amb concerts com Ramon Mirabet, Pop Horns o Rancis. Això per la nit. Durant el dia, la ciutat s'omplirà d'activitats tradicionals d'Olot, combinant gastronomia, artesania, música i concerts.
2: Ens queden els esports i el temps. Començarem, com sempre,